0: dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
1: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
2: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
3: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
5: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
1: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
7: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve a viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
6: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
8: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
6: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
9: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
10: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis. Ara, el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb dos fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
11: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coespa a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
0: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
12: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
13: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
14: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
15: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'Esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
16: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
12: 3Cat Info.
0: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies.

0: terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
2: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufa. Farà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
3: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
4: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta rus. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, la ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
5: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
6: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país.

0: i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
1: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
3: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
5: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
6: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca-t'ho primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
7: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa, bàsicament, és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
4: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
8: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
4: 3CAT Info.
8: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
9: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
8: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
4: 3CAT Info.
8: A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
10: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés, llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
8: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
11: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
8: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 9:15 del vespre.
4: 3CAT Info.
8: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 9:15, partit de la quarta jornada. L'equip d'Urana recupera Ewoma i Nivo, però, en canvi, perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
12: Playing at home, especially after this very...
13: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
12: For the next couple of weeks, where we... Basically, we're not going to be able to practice.
8: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Fauna Life, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juan Fran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestión.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar dos mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de quatre enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava dues setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques dels centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar dos que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà alhora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs, és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gallfer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no?, que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no?, que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no?, en Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i.
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acta per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanzeaja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda, en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: L'Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molt de pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve a viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coespa a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
16: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
17: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
18: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions.

0: A la façana litoral, temperatures mínimes entre els 12, 14, 15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet dos morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
3: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
2: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
4: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia, que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
2: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
5: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
2: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
6: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
2: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
7: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
1: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors

0: que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
3: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
2: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
5: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
2: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vasorrotto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
6: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres, i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
2: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
7: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
2: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
4: Esports.
2: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Busà.
8: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos

0: De seleccions, l'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
2: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
1: 3CAT Info.
0: A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
3: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
0: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
4: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
0: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hallgrímsson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
5: Playing at home, especially after this very...
6: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
5: For the next couple of weeks where we... Basically, we're not going to be able to practice.
0: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Fauna Life, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una...

0: política de vivienda para los españoles.
1: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
3: 3CAT Info.
2: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
4: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
2: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com davant el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
5: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
6: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
5: Joan Baldoví, Compromís.
7: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
5: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
6: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
5: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
8: Que fue un desastre la gestión.
5: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
6: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
5: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els treballs que havien de durar dos mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de quatre enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
10: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
9: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
11: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
9: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
2: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava dues setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació de Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
3: 3Cat Info.
2: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
12: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
2: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
13: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
2: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar dos que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
2: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
3: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
15: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà alhora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Això ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el Cué, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hallgrímsson. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les 4.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina, victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directament l'arrenca en su memòria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
8: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
7: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
9: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
7: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
11: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis. Ara, el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3CAT Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
12: No tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coespa a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
13: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
14: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
15: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
16: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
17: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
18: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral. Temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central.

0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet dos morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
1: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
2: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta rus. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
3: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
4: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
5: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona.

0: Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
1: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
3: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
4: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca-t'ho primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
5: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
6: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
6: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
7: No, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
6: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
2: 3CAT Info.
6: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
8: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
6: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
9: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
6: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
2: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
10: Playing at home, especially after this very...
11: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
10: For the next couple of weeks where we... Basically, we're not going to be able to practice.
6: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Al cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Saliniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions, la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juan Fran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense la orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té alguna cosa en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral. Temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà fluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges SOS als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a la P7, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a la P7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gallfer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Fauna Life i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: Al Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Busà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que l'han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui és un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanzeaja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
0: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda, en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
8: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve a viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
7: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
9: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
7: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
11: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis. Ara, el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
12: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coespa a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
13: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
13: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
14: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
15: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'Esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
16: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
17: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
18: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
17: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
19: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà fluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals. 3CAT Info.

0: Els Estats Units més pressió sobre Putin.
1: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
2: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia, que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, la ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
3: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
4: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
5: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
7: Una exposició exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és

0: crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès postraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
3: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
4: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
5: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
1: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
2: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
6: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
6: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
7: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
6: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
2: 3CAT Info.
6: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
8: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
6: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
9: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
6: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
2: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però, en canvi, perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
10: Playing at home, especially after this very...
11: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
10: For the next couple of weeks where we... Basically, we're not going to be able to practice.
6: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juan Fran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Catinfo que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació de Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar a prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral. Temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà alhora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50s, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de, bueno, derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho i bueno.
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
18: De Catalunya Ràdio.
17: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
17: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí.
19: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius. A la Cerdanya fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral entre els 10 i 15 graus les més elevades. Més elevada la ciutat de Barcelona amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral encara als dos extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb 4 núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns nuvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
17: Doncs així s'aixeca el dia meteorològicament parlant. Avui que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. Sí. En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla. Per intentar-ho aplacar, el govern ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
18: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuïts pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
17: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeo Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Bonet en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record, d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya. I a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures de dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuar ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueras. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com dicen en català.
3: De puta mare, eh?
2: De puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, claro.
3: Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols...
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català?
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí. Moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com a la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas, i com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes, i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavina a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas no deixaria l'alcaldia.
19: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista per Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: I tanquem aquest repàs a com estan les coses ara mateix parlant de la CUP, que decideix demà si es presenta o no a les generals del novembre.
5: El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes, hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar la convocatòria electoral.
0: Àlex Hidalgo Robert.
21: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. També són conscients que sortir del focus mediàtic pot tenir conseqüències i més quan falten 8 mesos per a les municipals, que és la màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
8: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
0: Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili i dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé la urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acta d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participa ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un apunt més en aquest context de precampanya electoral, perquè la Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Liri, però no ho descarta.
5: Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Leire investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit. Tot i els indicis, la Fiscalia apunta que, abans de demanar la imputació, l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán.
0: La família d'una exmoderadora de contingut de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
8: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
25: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot

0: L'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
1: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
0: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Així estan les coses als Estats Units. Mentrestant, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots, a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
3: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass.
2: Passen 19 minuts de les 6 del matí. Anem als esports. Robert Prat.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030, mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui al Cursal de Manresa se celebra el Llach gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers,
1: venen els bombers, que s'està quedant bé. Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera.

0: Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això, avui que és divendres 9 d'octubre del 2026, i les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París. A les 9 obrirem l'àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: A 9:45, entrevista l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
3: A 10:45, entrevista Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Reculons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filharmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
4: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures, un repàs d'alguns valors, per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Ger, a la Cerdanya, i en canvi

0: Llocs, en algunes valls del Pirineu, on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa. Demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants, i el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, i a la litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, hi ha encara dues vies tallades, és la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a nou avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, a l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, priviet.
3: Priviet.
1: A Londres hi tenim el Quim Olivares. Good morning.
4: Good morning.
1: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: I des de Madrid, Dani Sanciaja. Bon dia.
6: Bon dia.
1: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons?
3: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
1: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlives apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
4: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fraret atlàntic, l'òliva, el borinot i l'eriçó. Són fauna autòctona, triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fraret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit, només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
1: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
5: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. El fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
7: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
8: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata dissolución de esa ocupación ilegal en Sol.
7: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a Sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
1: Així tenim el món, quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: Increïble.
6: Platòric.
10: Kiwi.
6: Eh?
10: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
6: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts i dos quarts de set del matí. Anem als esports. Torna a la Lliga amb el Màlaga espanyol. Els blanquiblaus visiten el cuer de la competició.
13: A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
14: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
13: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
13: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
1: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
13: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
15: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
13: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. 2:15, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a les 8:01.
1: I es pondrà a les 7:26 al vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures a aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus, a Barcelona, 14, i a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si el fred es fa sentir a tot arreu, el vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la ronda nord de Granollers i una via a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens que no surten.
0: Tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i aquests seran els cinc noms del dia. El primer, França.
1: On les protestes estudiantils s'endureixen i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar de contentar els alumnes. Es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
0: El segon, Mari Carmen.
2: El dol per la seva mort es converteix en el principal argument de la precampanya, amb atacs mutus entre el PP i el PSOE. Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
0: El tercer, Gabriel Rufián.
1: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
0: El quart, Meta.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada a continguts violents.
0: I el cinquè, trànsit.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les pel Foradada?
5: Doncs avui que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja, i la primera que es va crear a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
1: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem de fet també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que a Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara Garcia.
6: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
0: I en esports, torna a la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
7: El tècnic blanquiblau Manolo González no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
2: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
2: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
0: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
2: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29-N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado imponer pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
0: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
2: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, TCD, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
16: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
2: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxima Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés, de moment, però no s'ha postulat a liderar-la.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
17: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu de servei de trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
18: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
17: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
2: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
0: Oriol Pujador.
19: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Altima, Joan Ventura.
20: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
19: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
21: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
0: Sitges, Marc Garriga.
22: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
23: Pues esto también es un orgullo, ¿no?, que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como es pues muy bonito.
22: La bona rebuda d'aquest film li ha obert les portes als Estats Units i ja li plouen les propostes. Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I si sou fans dels videojocs, aquest és el vostre cap de setmana.
21: Perquè fins diumenge es fa a Fira Montjuïc, el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
0: Valèria Obareda.
24: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
25: El català per nosaltres és eix vertebral. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
24: Valèria Obareda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
21: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
0: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
1: Me n'aniré de casa per el camí desvet.
21: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
3: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
21: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic. Hi haurà també gent dels països catalans i francesos, com fa 51 anys.
0: Avui, a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París, amb Rigard Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial al litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
7: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys, tot plegat, es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
9: El
8: matí de Catalunya Ràdio.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
11: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
13: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
14: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
26: Bon dia.
0: Girona, Laia Claret, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
0: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les Terres de l'Ebre, Ricard.
15: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I han avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes, al Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
0: A les comarques de Lleida tindrem 2 punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, Júlia.
26: Sí, la tracturada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tractorada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suariviella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
0: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
27: Sí, exacte. La fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor confés del crim l'any 2023 va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer 2 vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
0: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
28: Sí, hi ha convocada una roda de premsa francesa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
0: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
29: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3Cat. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
0: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
1: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo que el presentador ha d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menar Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernalia que va muntar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc, l'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
0: I a la recomanació del dia, i a motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
2: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de l'Ada en el País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011 del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant l'Ada en el País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
16: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
17: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
18: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campa.
16: A la COPE, en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
19: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
16: I en Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
20: En fin, no sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora, que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
16: A partir de quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany. Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, Canalies, sí.
1: De veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de YouTube, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una
1: homenatge
0: a Rosalía? La Penélope Cruz diu que ja l'ha escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, soc Bono de YouTube, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, ah, Beautiful Day, try.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla. Com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A l'ENS, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'ha d'anar a debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: I Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Bona nit.

0: Diumenge, Ramon Morerà, des de l'Olímpia de la capital francesa, l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeó Català avui, que demà actuen a París, amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel, també. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà de desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
3: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
5: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Flors i espel més recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
7: Con una tristeza infinita. Directament li arranca en su memòria.
8: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
9: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
6: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
10: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mutuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
3: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
13: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
5: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
10: La diputada de Més Madrid, Teixidi, voldria que el Front Ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però on té les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
3: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxima Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
5: La CUP decideix si es presenta o no les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
10: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: i també va guanyar amb força el fet de que Jordi Reus sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
5: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
10: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
3: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre.
5: Amb el muntatge Bons i Dolents al Teatre Condal sobre la crisi dels 50. Es pot veure fins al 15 de novembre.
15: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
16: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
15: Embolics, mentides i dobles sentits.
16: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, ens incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
15: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
16: L'humor o és corrosiu o no és humor.
15: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
17: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanquiblau.
18: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
17: Espar renova amb el Barça fins al 2030. L'Eurolliga de bàsquet, els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou. A la Champions en vol triplet de victòries dels blaugrana. La tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya. Al País, per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razó escriu que el PSOE pugna amb l'Esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb Esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i L'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
21: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
21: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
23: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
24: aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Es pensaven que s'havia acabat.
2: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
6: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
6: Merda, aquesta no l'esperava.
8: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
21: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 4 graus a Berga, 8 a Caldes de Montbui i 12 a Esplugues. Carreteres Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
10: I més mobilitat? Perquè els sindicats asseguren que la vaga parcial dels autobusos de Barcelona d'aquest dijous l'ha seguit el 100% de la plantilla.
26: Mentre que l'empresa diu que el seguiment ha estat del 60%.
5: La setmana que ve estan convocats 2 dies més de vaga.
10: Rafael de Ribot.
27: Hi ha vagues convocades dimecres i dijous de la setmana que ve, i fins a final de mes el comitè d'empresa també ha convocat jornades de protesta pels dies 20, 22, 27 i 29. Les aturades afecten 3 franges, de 9:15 a les 11 del matí, de les 8 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit fins al final del servei. Els sindicats persegueixen una millora del calendari laboral i la reducció de la jornada a 35 hores a partir de l'any que ve. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies al Vallès Oriental. L'home localitzat mort al túnel de la Ronda Nord a les Franqueses era veí de Santa Eulàlia de Ronçana.
26: El seu fill gran acaba de fitxar per Red Bull, acaba de fitxar per Red Bull.

0: producció hispano-nord-americana.
1: Sitges, Marc Garriga.
2: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pereda ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
3: Pues esto también es un orgullo, ¿no?, que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito.
2: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I més cultura. Avui el Cursal de Manresa se celebra Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys del concert que Lluís Llach va fer al Palau d'Esports de Barcelona. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: el 26 de gener del 1947.
5: I el número de la sort, el...
6: 9.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
8: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
9: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
10: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
11: Això no ens pot parar, és com molta més força.
12: Quan aniré de casa, per el camí desfet.
13: Ara són les 7:20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
14: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
13: Pla B.
14: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B, en cas que l'A els falli, és el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
13: Moderador.
14: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que, per estalviar-les als internautes, es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que, en ocasions, els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment, el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
13: Posa a veure tres xifres amb l'Ara García. 80%.
15: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.
13: 10,7%.
15: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb alts ingressos o la Comunitat de Madrid.
13: 2.000 milions d'euros.
15: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
13: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està

0: de mig caiguda i el terra davant també es veu tot de color negre.
1: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar a Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
0: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
1: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per totes les persones que visitin la saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà clàssics i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
0: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix, a França. Estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
2: Hi diu, privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres. Però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs, amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I precisament els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies, mentrestant aniria bé que algun dia tornés a ploure i, el més important, que no faci més vent.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bis bètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador, de 6 lletres. De la part de dins de la mà del pescador, 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïsses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase «No totes les cloïsses són iguals». Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïsses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la Fira de Productes del Mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat. Després que, en una oficina a la cinquena amb la 72, caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà la sirenita. Uau!

0: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem en fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
2: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
1: I a la tarda, manifestació a Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
2: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
1: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
2: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta a Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà a l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
1: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
3: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Pel que fa al temps aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, si fa fred ara mateix, tenim entre 0 i 4 graus a la majoria de valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7 graus al centre de Catalunya i entre 8 i 14 graus al litoral i prelitoral. Avui, un dia de sol, el vent va perdent força, però no acaba de desaparèixer, es manté al nord del Cap de Creus i també a l'extrem sud de Catalunya, i sembla que el cap de setmana continuarà sent tranquil, potser amb alguns núvols diumenge.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, hi ha retards a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards derivats, ens diuen, de les limitacions de velocitat establertes. Hi ha demores de 20 minuts a l'R1 i d'entre 10 i 25 minuts a l'R2 aquest matí, que ja tornen a circular els trens en tot el seu recorregut, també a l'R2 Nord. L'R11 també ha recuperat la circulació, però hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten i Renfe ens indica que de moment no està previst un servei d'autobusos alternatius. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8.
0: I a les carreteres, un carril tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
0: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Sis entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bail, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que el País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
9: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribés al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obliga a renunciar a prendre accions legals en el futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura el volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
7: I qui s'ha posat a subhastar?
9: Els Franco treuen a subhastar mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magnars Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
7: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
7: I Vic retorna al modernisme.
9: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar a Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
7: I avui no parlem de formatges vets ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic que es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, al número 16, hi ha el bar Sips, al carrer Montaner de Barcelona, i el 17, al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
7: I ara aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
10: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara es tem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer amb purisme.
11: I en plan econòmica, l'Economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
7: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada.
12: I al partit d'aquest vespre, al Màlaga espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: L'esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cué de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després, i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del Clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG, i per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Mm. No són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: I body horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor.
1: Ja, perdoneu, però aquesta secció, els titulars que m'escriviu, no els entenc mai. O sigui, no ho sé, igual sóc jo, però...
3: No, només el recollim, vull dir, nosaltres només traslladem els titulars que trobem. Sí. Estan fets així. Doncs ara deia que està de moda tatuar-se l'efecte de verdet al cos. Sembla que l'objectiu és provocar fàstic com a mecanisme de supervivència. És a dir, com que durant milers d'anys hem après a allunyar-nos del menjar amb verdet, doncs ara això s'ha traslladat al món dels tatuatges per provocar aquesta alarma de manera automàtica. Ho explica Cultura Inquieta.
1: El verdet vols dir podrit.
3: Sí, com florit. Florit.
1: La teva pell florida.
4: Exacte. Els tatuatges així, trossos de braç, de cama, aquí al coll, amb verdet.
1: Perquè... No ho entenc, però em costa. Sí. Qui fa anys avui?
4: Doncs avui felicitem l'actor Miqui Esparvé, que en fa 43, també suma un any més i arriba als 60, l'exprimer ministre britànic David Cameron, i acabem amb el cineasta Guillermo del Toro, que avui en fa 60.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Dionís, Santa Anastàcia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 9 d'octubre de 1976, 6 exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraguer Ibarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volien escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pissunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per les 8 del matí. Repassem ara els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
2: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
10: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la presidència.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
2: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, Barcelona.
10: La família francesa demandarà l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg, del 12 d'octubre.
2: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
10: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez. Bon dia.
13: Hola, bon dia, de cap.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
13: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC. I recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tractorada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.
1: I més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers al seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
14: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en dos mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les Jornades Modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
1: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
15: Sí, hi ha convocada, Ricard, una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
1: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
17: Sí, han explicat al matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa. Dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. Amb un dia això sí que es presenta assolellat. Al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa. I amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
18: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. També la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud, també congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud, C58 de Terrassa en direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
21: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 0609. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
10: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i cansaladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Viladecàs és el seu representant.
22: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
10: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la Plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és el carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
23: La llonganissa és el número 1 de top vendes de la nostra botiga. No ens ha afectat en res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
10: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
24: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar. No es pot tocar, però és un producte molt diferencial.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
6: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català, Xavi Puig, l'exjugador del Barça, Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
6: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio, des de París.
1: No paràs, això, Elisenda Pineda, tindrem moltes més sorpreses. És una manera de no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
3: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que, sota el paraigua de la kinesiologia, ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
4: Va compartir un tip de kinesiologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva, vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
3: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'estèrnum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendra i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
1: Gràcies, Elisenda.
3: A tu, fins ara.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora, congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut. Corregut amb tren.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. I Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça-Zalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Unigirona 83, Palma 89.
0: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en memòria seva i també en la de l'Olga Matut, és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz Diaja.
4: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
5: con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memòria.
6: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
7: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
4: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
0: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
8: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
9: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en un arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny José Luis Martínez Almeida ha carregat contra el president Salvador Illa.
10: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya al alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
0: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Illa no respon a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
11: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i, en aquest cas, el PP no hi ha posat cap impediment.
2: 3CAT Info.
0: A casa nostra, Esquerra continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions. Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge ahir a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com ara Sumar i Podemos, per enfrontar-se amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria del PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partit d'obediència espanyola. I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben colgat a la graella de sortida per ser alternativa com a número 1 si no s'arriba a un acord amb Gabriel Rufián. La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El PP dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijó, i assegura que en qualsevol cas no deixaria l'alcaldia.
12: A qui li correspon decidir quin va ser el referista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumada, Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també s'inclogui Podem.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de 6 dies activada, avui ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes dubtes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant, Anna Alfonso.
13: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud. Només fins dimarts es van acumular gairebé 280 litres per metre quadrat a estacions com la de Can Bruixa. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
14: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
13: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas de fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, se n'encarrega el Consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
15: S'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions. Pot fer que el Consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
13: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar tota la documentació, com factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
0: De seguida anem a França i als Estats Units.
2: Tresca Info.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
16: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
20: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
19: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art a Catalunya.
20: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
19: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
2: Tresca Info.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització darrere una altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut, que és una de les principals reivindicacions. Anem, doncs, a París, corresponsal Isabel Galín.
21: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffé s'ha reunit a les últimes hores.
22: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
21: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts.
0: I el Pentagon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic, in situ, l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
23: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
24: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a un quart de nou del matí, primària de servei. Ampliem la informació pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia.
1: Aquesta hora es mantenen les retencions a les entrades a Barcelona, C33 i C58, a Montcada i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, i a les rondes es mantenen trams intermitents amb congestió en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, avui les línies de rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut, però hi ha retards destacats. Rodalies acaba d'informar que les línies R2 Sud, R2 Nord i R2 acumulen uns 30 minuts de demora.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
3: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons. La matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera. Feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu. Alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui esperem que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran els vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu, o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
0: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana de Camoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Boigues.
5: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
6: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i terratruc, doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
5: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
0: Protecció Civil, mentrestant, farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps. Tornem a Tarragona, ara amb el Manel Sastre.
7: En total s'activaran

0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola inaugurada al Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alif i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
1: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a Trescatinfo, va voler fer-se seu.
2: Sí, era poner a contar-la des de la perspectiva d'ella, que fuera una pel·lícula, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no con el punto de vista del psycho killer, ¿no? Que no fuera, que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
1: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
2: Sí, es lo más complejo de la película, claro, porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no, todo entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, porque es como que era, estás viendo, ¿no? Pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan, i és encontrar ese equilibri, no?
1: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units. Li estan plovent propostes. De moment, aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història del Festival de Sitges.

0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre i ens ho explicarà la Marta Vives.
1: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies.
2: És gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
1: De les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la 50. Quantena, embolics, mentides i dobles sentits.
2: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, ens incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
1: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
2: L'humor o és corrosiu o no és humor.
1: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: Avui se sabrà el guanyador del Premi Nobel de la Pau d'aquest any. El de literatura va guardar un aire la poesia. El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la en vers autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquet i ha fet aquestes declaracions a 3Cat Info.
3: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Carson ha rebut la notícia a Islàndia, on viu part de l'any. L'escriptora s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I la Fundació Miró obre avui la primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert. També mostra els seus dissenys més emblemàtics, alguns dels quals inspirats en els seus viatges al Japó i Mallorca. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
4: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials, de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge...

0: les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
1: La mostra acaba a la reproducció del seu apartament pilot del 1929, on els visitants podran estar com si fossin a casa seva.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Un cop superat l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: I ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 enfrontaments. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui el càrrec.
4: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: L'equip de Manuel González, a més, vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del també lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
0: 3CAT Info.
2: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer ahir oficial, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, d'altra banda, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit que l'equip femení ha de jugar contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus, mentre que el Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, per 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup, l'E. El blaugrana Ludovic Fàbregas, en una entrevista a Sport 3, es mostra satisfet.
5: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
2: A la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la 5a jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts, un més que els manxecs. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89, en la que suposa la segona derrota de les gironines en 2 jornades de Lliga. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep avui els Alguiris de Kaunas a 8:45, a la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Alexander Sekulic, l'entrenador blaugrana, valora el fet de poder jugar 4 partits seguits al Palau.
6: Playing at home, especially after this very...
7: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
6: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
2: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. Pel que fa a l'hoquei patins, aquest vespre la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción, al Paraguai. Mentre que motor a MotoGP, aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia. I hores d'ara ja s'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures. Marc Márquez ha fet segon al primer entrenament, al darrere d'italià Marco Bezzecchi i per davant del líder Jorge Martín. Els pilots han hagut de suportar i d'inici temperatures molt altes a l'illa de Lombok, 28 graus ambientals amb 60 en pista i un 70% d'humitat.
8: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona i provoca lentitud amb aturades des de Pallejà. Es manté la congestió a la C33 i C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i a les Rondes, on encara hi ha trams intermitents amb congestió en tots dos sentits de la marxa.
1: Repassar les informacions més destacades a aquesta hora, la mort de Mari Carmen Abascal continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui un minut de silenci en record seu i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. Serà en la seva memòria i també en la d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. I el govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país. Des de començament de curs s'han compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts. A la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. I a partir d'aquesta hora us explicarem que la proximitat de les cites electorals marca la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià. Amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana, el lideratge del president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, es qüestiona des de les files del seu partit, des del Partit Popular. I parlarem d'una inversió milionària de la farmacèutica polonesa Adamed Pharma a la planta de Riells i Viabrea a la Selva. Seran 100 milions amb l'horitzó del 2034 amb l'objectiu de potenciar el mercat europeu. En esports, Ricard, torna al futbol a la primera divisió.
2: I ho fa amb un partit en presència catalana, la de l'Espanyol, que visita el Màlaga a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. També destacam que l'Eurolliga masculina de bàsquet avui juga al Barça, rep els Alguiris al Palau a partir de 8:45.
1: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país. Dos quarts de nou i tres minuts, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la memòria de l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz Aja.
10: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
10: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
1: Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies pel territori, com ara la regulació dels lloguers de temporada a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
14: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
15: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
14: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
16: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
14: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: 3CAT Info.
1: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta diumenge. Fins ara els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontaran un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspire a liderar la llista gironina. I la CUP decidirà demà si es presenta o no a les eleccions generals del novembre. El partit, que fa mesos que ho està debatent, té molts dubtes. Hi ha corrents interns que discrepen de com s'ha d'abordar la convocatòria. Un dels temors dels anticapitalistes és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per les municipals, que és la seva autèntica prioritat. Ens explica l'Àlex Giralt Robert.
17: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. I a l'altre cantó, la poca mobilització de l'electorat de l'espai sumat a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues de les organitzacions que històricament han estat sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Poble Lliure està pressionant la formació per concórrer a les generals. Endavant, en canvi, defensa tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Al partit tampoc se li escapa que renunciar a presentar-s'hi pot fer-lo sortir de l'epicentre de l'actualitat, i això els pot restar punts, creuen, de cara a les municipals del maig, que és la cita prioritària dels antisistema. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. No en Casadevall, líder del partit.
18: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
17: Els màxims objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: I al País Valencià se celebra avui el 9 d'octubre, que és la Diada Nacional. És una jornada de commemoració històrica, però especialment marcada aquest any també per la proximitat de les eleccions generals i autonòmiques en el cas del País Valencià. Juan Fran Pérez Llorca hi arriba com a president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita encara si serà un nom que el PP proposarà per ser candidat valencià. Pepa Ferrer.
19: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijó ha convocat 21 congressos, però no el de València. Anna López és politòloga.
20: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
19: Joan Baldoví, Compromís.
21: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
19: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
20: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
19: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
3: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
19: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
20: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra, i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
19: Aquest 9 d'octubre mira eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. A la Catalunya Nord també continuen les mobilitzacions. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents per Pinyà, Laura Bertran.
21: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
22: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
21: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos.
1: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Volodymyr Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass. Moscou, Cristina Solias.
23: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Canviem de qüestió. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà a la companyia arran del suïcidi de la jove. Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta Barcelona entre el 2022 i 25 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
24: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Doncs justament avui arriba al cinema El precio de la red, seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. Marc Garriga.
25: Do you have an interest in social media?
26: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
27: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè és ple de tecnicismes incomprensibles. imprescindibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de la xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
2: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
27: El árbol muy, muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
4: Tornem a jugar? Merda.
5: Ah, mira, és aquí.
4: Les seves entrades, sisplau.
5: És que nosaltres estem convidats.
4: Oh, ala.
27: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprema el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodir, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art, i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegues hormigues.
1: Doncs bé, una miqueta més tard del que és habitual, un minut més tard aproximadament, minut i mig, obrim Maria de Servei. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments, el punt més complicat pel que fa al trànsit és a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret. S'acaba de retirar un altre camió avariat que tallava un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona. Tot i això, precaució, perquè encara hi ha una mica de densitat en aquest punt, i encara l'àrea de Barcelona es manté la congestió d'entrada a la ciutat, a la C33 i C58, a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i també a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, recordem que avui les línies de rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut, però que hi ha retards destacats, sobretot a les línies R2 Sud, R2 Nord i R2, que en aquests moments, segons ha informat Rodalies, acumulen uns 30 minuts de demores per treballs de millora a la infraestructura.
1: I avui comença un llarg cap de setmana. A motiu del 12 d'octubre, el Servei Català de Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes. A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'APSAT per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16, al seu pas per Berga. La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin aquesta tarda i demà al matí per l'operació sortida, perquè per la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
7: El temps.
1: La crònica és del Jofre Genué.
8: Iniciem a partir d'avui divendres un període de temps més tranquil, estable, sense precipitacions i amb domini del sol. Sí que hi haurà alguns núvols, com per exemple aquests núvols baixos que de matinada, aquest matí encara es poden presentar algunes boires, que es dissiparan, o també alguns núvols prims que poden arribar a la tarda, entrenyant una mica el cel al nord del territori, o també al llarg del cap de setmana alguns núvols inofensius, passatgers, sobretot de cara a diumenge, però en general amb estabilitat, sense precipitacions, i sobretot destacarem el vent i la temperatura. Aquesta matinada, que ha fet força fred, amb valors que no teníem des de la passada primavera, i amb glaçades que han tornat en molts sectors del Pirineu, no només a alta muntanya, evidentment, sinó també a les valls, amb valors d'un 1 sota 0 en moltes poblacions, com és el cas de Ger, d'As, Barruera, Pont de Suert, Camprodon, per exemple. I alta muntanya, doncs, per sota dels 5 sota 0, sobretot per sobre dels 2.000 metres. Les temperatures han quedat ubicades per sota dels 10 a gran part de l'interior, i els valors més alts a tocar dels 15 a les Terres d'Ebre, amb aquest mestral que continua bufant, també la tramuntana, tot i que al llarg del dia d'avui no desapareguin aquests vents, afluixaran una mica. Encara han donat algunes xifres, alguns cops de vent de 70, 80 o fins i tot gairebé 100 a Portbou, en tot cas la tramuntana. I bé, en general les temperatures doncs han de recuperar-se força amb aquest ambient assolellat, poc per sobre dels 20 en general, o fins i tot n'hi ha arribant al 20 cap a la zona del Pirineu. Cap de setmana, doncs, amb temperatures les màximes en tendència a pujar una mica i, per tant, a accentuar-se el contrast tèrmic entre el dia i la nit.
7: Catalunya al dia.
1: L'empresa farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea, a la comarca de la Selva, fins al 2034. La intenció de la companyia és potenciar el mercat europeu i augmentar la capacitat de producció de medicaments. Anem cap a Riells i Viabrea amb la Laia Claret.
9: A finals de gener, la multinacional francesa Sanofi va anunciar un principi d'acord amb la polonesa Adamet Pharma per vendre-li la planta de fabricació que tenia a Riells, i l'ha comprat aquest estiu. La intenció de la companyia, amb el pla estratègic, permetrà triplicar la capacitat de producció de medicaments, asseguren també incorporar-ne de nous i passar dels 3.000 milions de comprimits cada any als 10.000. La propietària i membre del Consell de Supervisió de la companyia, la doctora Carolina Adamkiewicz, remarca què suposarà.
10: 40% de medicamentos terminados en Europa vienen de China y India. Y esta planta nos da esta oportunidad de producir más en Europa.
9: La voluntat és anar incorporant més personal a mesura que completi el pla. Actualment té 260 treballadors.
1: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, en els últims 2 dies. Els focs, registrats en diversos punts del nucli urbà, havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi Tarragona. Ricard Boigues.
11: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3Cat Info que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava de forma aleatòria.
12: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània, i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure. Però, i tot i així, al moment de deixar-ho lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra doncs, el puguin ja detenir.
11: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
1: Expacients de cures intensives de l'Hospital Dureta de Girona s'uneixen per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars, han creat l'associació Girona Post-UCI, que és la primera d'aquest àmbit a Catalunya. Anem a Girona ara amb el Pau Bartró.
13: Els seus fundadors, Carlos Felipe Seixas i Toni Agustín, es van adonar que no existia cap associació a Catalunya que ajudés a pacients i a familiars a superar l'estada a cures intensives, un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI. La descriu Toni Agustín, president de l'associació Girona Post-UCI.
15: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, de fet de no treballar...
13: Tot un seguit de seqüeles que pateix la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular, psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració i, sobretot, emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap de servei de medicina intensiva del Trueta de Girona.
16: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió.
13: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
16: Quan un pacient ingressa a la UCI, no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. No? Quan el pacient surt de la UCI, s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
13: És per això que l'associació Girona Post-UCI s'encarrega d'acompanyar pacients i familiars en dos dels principals canvis que viuran, el pas a planta i després l'alta hospitalària.
1: L'Alt Urgell reivindica el seu passat terrissaire. Una recerca de les últimes famílies terrissaires de la comarca vol posar en valor la importància que va tenir aquesta indústria a Castellciutat, Joaquim Albalaté.
0: Una recerca que va començar amb la troballa en un jaciment de la Seu d'Urgell de dos forns del segle XVI i XVII, que va permetre documentar que aquí s'havia fet terrissa i no s'importava d'altres llocs. Des d'aleshores s'ha treballat per descobrir tots els punts on se n'havia fet. Anna López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Seu.
3: Ja portem 3 anys fent aquesta recerca dels centres terrissaires a la comarca de l'Alt Urgell i recuperant aquest ofici que fins ara el teníem així perdut. I llavors és una miqueta donar pit a que a l'Alt Urgell també teníem uns centres terrissaires que artísticament tenien un valor fantàstic.
0: Una part important de la investigació ha estat l'aportació dels descendents dels antics terrissaires, com Miquel Ticó, de Castellciutat.
14: Bé, molt bé, perquè és una cosa que si no se'n parla, doncs es perd a la memòria. Vull dir, són oficis ja de molts anys que han desaparegut, i bueno, és bo, tot és bo recordar el passat. Tenim un escrit que va fer el meu besavi, pocs anys abans de morir, que explica una mica la història del forn.
0: El testimoni d'aquestes famílies ha estat enregistrat en format audiovisual perquè es mantingui viu. A més de Castellciutat i la Seu, s'han documentat terrissaires a Coll de Nargó i a Tuixent.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. Manuel González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui el càrrec.
3: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tonto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: L'Espanyol, a més, vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
0: 3CAT Info.
2: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer oficial ahir, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho explica el tècnic arlequinat Ferran Costa.
4: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
2: El Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana suma ja 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup, l'E. A la Lliga Sobal, el Granollers visita avui la Ciutat Real a 8:15 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts, un més que els manxecs. Antonio Cama és l'entrenador de l'equip vallesà.
5: Que és un equip que apreta molt físicament, que juga molt bé les transicions i que té un altíssim ritme de partit. Ja allà l'any passat ens van guanyar, com deies, és un desplaçament molt complicat, dels més complicats, penso, de la categoria, també per posar el Quijote Arena, no?, que imposa, i és un equip que està jugant molt bé.
2: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Segona derrota de les gironines en 2 partits de Lliga. Caral Casas demana fer un pas més.
6: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de, bueno, derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però bueno, de mica en mica hem de començar a treure-ho i bueno.
2: A l'Eurolliga masculina, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. En hoquei patins, aquest vespre selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción al Paraguai, i a MotoGP és a punt de començar la segona sessió d'entrenaments lliures al Practice del Gran Premi d'Indonèsia. A la primera sessió, Marc Márquez ha fet segon al darrere de Marco Bezzecchi.
0: Rescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora, en general, comença a millorar el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha punts complicats. El principal a la ronda litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió variat talla el carril dret i provoca retencions des de Mercabarna. Un altre a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i fora de Barcelona. Retencions també a la C-17, a l'alçada de Canovelles, en sentit Barcelona.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. La proximitat de les cites electorals marca també la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià, amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana. El lideratge del president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, es qüestiona des de les mateixes files del seu partit, el Partit Popular. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Foundry Alive, una producció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per afrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça-Zalgiris. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. A la Lliga femenina de bàsquet, Cadira-Seu 70, Leganés 60. I Unigirona 83, Palma 89.
0: Pel que fa al temps, ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor pel dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre. Es farà en memòria seva i també en memòria de l'Olga Matute, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. Una manifestació que va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Madrid, Anaïs Sainz de Aja.
4: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
5: Con una tristeza infinita, directament l'arrenca en su memòria.
6: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
4: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
0: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència Félix Bolaños.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars s'han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, contra Salvador Illa.
9: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
0: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment. El 90% dels espanyols estan preocupats justament per la situació de l'habitatge. De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis i pràcticament totes creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
2: Tresca Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
2: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opte a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. Doncs bé, la resta de partits també estan ultimant les seves llistes electorals. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, quedarien proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al PP, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que, en qualsevol cas, no deixaria l'alcaldia.
14: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: I a l'espai de Sumada, Colau diu que estaria disposat a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres de la setmana que ve. I la celebració del 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià, no s'escapa d'aquest clima preelectoral. És una jornada de commemoració històrica, sobretot, però marcada, com deien, per les eleccions generals i també les autonòmiques, en el cas del País Valencià. Juanfran Pérez Llorca hi arriba com a president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita encara si serà el nom que el PP proposarà per ser València, Pepa Ferrer.
15: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijóo ha convocat 21 congressos, però no el de València. Ana López és politòloga.
16: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
15: Joan Baldoví, Compromís.
17: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
15: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
16: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la gana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
15: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
18: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
15: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijóo.
16: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra, i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
15: Aquest 9 d'octubre mira eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
0: Sortim a l'exterior. El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització darrere una altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, en especial al professorat substitut París Isabel Galí.
19: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
20: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
19: El moviment de protesta estudiantil, però es mantindrà la setmana que ve. Dimarts hi ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts.
0: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Volodymyr Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar cap al Donbass. Busquem més informació a Moscou amb la Cristina Solias.
21: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart de 10 del matí. Repassa la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Segueixen les retencions a la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc en sentit Besòs, on, recordem, un camió avariat talla el carril dret i això provoca lentitud des de Mercabarna. Fora de Barcelona, a aquesta hora destaquen també retencions a la C-17 entre Canovelles i Granollers, direcció Barcelona. Tret d'aquestes dues incidències, però, en general, trànsit fluït ja a aquesta hora després de les retencions de primera hora del matí. Pel que fa al transport públic, avui les línies de rodalies afectades pel temporal de pluja d'aquests últims dies ja circulen en tot el seu recorregut, però hi ha retards destacats, sobretot a les línies R2 Sud, R2 Nord i R2, que en aquests moments circulen amb 30 minuts de demora, segons Rodalies, perquè s'estan fent treballs de millora a la infraestructura.
22: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons. La matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera. Feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu. Alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui es pren que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran els vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu, o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
0: Després de 6 dies activat avui, ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys. Hi participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant, Anna Alfonso.
6: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud. Només fins dimarts es van acumular gairebé 280 litres per metre quadrat a estacions com la de Can Bruixa. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
23: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
6: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas

0: Invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea, la comarca de la Selva, fins al 2034. La intenció de la companyia és potenciar el mercat europeu i augmentar la capacitat de producció de medicaments, Laia Claret.
1: A finals de gener, la multinacional francesa Sanofi va anunciar un principi d'acord amb la polonesa Adamet Pharma per vendre-li la planta de fabricació que tenia a Riells i l'ha comprat aquest estiu. La intenció de la companyia, amb el pla estratègic, permetrà triplicar la capacitat de producció de medicaments, asseguren també incorporar-ne de nous i passar dels 3.000 milions de comprimits cada any als 10.000. La propietària i membre del Consell de Supervisió de la companyia, la doctora Carolina Adamkiewicz, remarca què suposarà.
2: 40% de medicamentos terminados en Europa vienen de China y India. Y esta planta nos da esta oportunidad de producir más en Europa.
1: La voluntat és anar incorporant més personal a mesura que completi el pla. Actualment té 260 treballadors.
0: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, en els últims 2 dies. Els focs registrats en diversos punts del nucli urbà havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi. Tarragona, Recarguegues.
3: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3CatInfo que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava de forma aleatòria.
4: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània, i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure, però, i tot i així, al moment de deixar-lo lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra doncs, el puguin ja detenir.
3: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
0: El gran recapte posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris. En parla la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu.
5: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del gran recapte. Avui obrim la pàgina web per les inscripcions. Demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. El Banc dels Aliments reparteix menjar unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. Carlota Pereda ha fet història a Sitges per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola inaugurat al Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alif i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
6: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a 3CatInfo, va voler fer-se seu.
7: Sí, era poner a contar-la des de la perspectiva d'ella, que fuera una película, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no desde el punto de vista del psycho killer, ¿no? que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
6: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
7: Sí, es lo más complejo de la película, claro, porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no todo. Entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, porque es como que era, estás viendo, ¿no? Pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan, y es encontrar ese equilibrio, ¿no?
6: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units, li estan plovent propostes. De moment, aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història del Festival de Sitges.
8: 10 minuts per saber què hi ha darrere.

0: Era d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
2: 5 minuts per 2:15.
1: Esports.
2: Precari Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna al futbol a la primera divisió i ho fa amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec. A més, assegura que els jugadors arriben motivats a aquest partit.
4: Bueno, estem amb ganes que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
3: La gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
1: 3Cat Info.
3: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer ahir oficial, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia al Camp Nou acta de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del Gay femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. I a la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors estan afectats per un virus. El Girona, per la seva banda, tancarà la 9a jornada dilluns a Tenerife.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Parlem ara de motor i de MotoGP, perquè tenim en marxa el practice del Gran Premi d'Indonèsia al circuit urbà de Marina Bay. Damià Aguilar, bon dia.
5: Bon dia, doncs aquest practice de MotoGP hauria d'haver començat a les 9 del matí, però no ho ha fet per problemes de connectivitat al paddock del circuit de Mandalika, que segons direcció tècnica de MotoGP han afectat l'oficina de comissaris i el cronometratge. La broma és pensar si això s'assemblava una mica al que va passar a la Fórmula 1 a Malàisia. En fi, en qualsevol cas, ara mateix a la pista 65 graus ambientals, i això és el que es trobaran els pilots de MotoGP d'aquí a 8 minuts exactament, que és quan començaran la seva sessió. Els de MotoGP ja han fet el primer lliure a primera

0: per Marc Márquez en el que és el seu històricament pitjor circuit.
1: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. Kimi Antonelli i arriba com a líder en solitari amb 320 punts, 84 més que el seu company a Mercedes, George Russell.
2: 3CAT Info.
1: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana ara ja suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. El blaugrana Ludovic Fàbregas, en una entrevista a Sport 3, es mostrava satisfet.
3: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
1: A la Lliga Sobal, el Granollers visita avui el Ciudad Real a 9:15 del vespre en partit de la 5ª jornada. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria ahir del Cadireseu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Mentre que a l'Eurolliga, avui el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 del vespre a la 4ª jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. En hoquei patins, aquest vespre la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Assumpción al Paraguai.
4: Dos quarts de 10, repassa les informacions més destacades d'aquesta hora. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada a l'abril. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'Esquerra d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. I el govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des de començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el Pentàgon retransmetrà en directe i en públic, in situ, l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. I arriba a la gran pantalla la seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. A banda d'aquesta, El precio de la red, entre les novetats també hi trobem el documental NASA sobre l'ofensiva israeliana a Gaza o la segona part d'Escape Room. En esports, Eudal, què destaquem? Ai, Eudal, no, perdona'm, Ricard,
1: que costum. Que problema, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre avui la 8ª jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. I dos apunts més a l'agenda d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet. A 9:15, Barça-Alguiris. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 9:15 del vespre en partit de la 5ª jornada.
4: Ambient 3 de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país. Dos quarts de 10 i 2 minuts, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre, es farà en memòria seva, i també de l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril de casa seva. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on hi va viure més de 70 anys la Mari Carmen. Anem, per tant, a Madrid. Més detalls amb el Dani Sainz de AHA.
5: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
6: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
7: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
8: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
5: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
4: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al ministro de la presidencia Félix Bolaños.
9: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
10: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
4: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en un arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, contra Salvador Illa.
11: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minut de silenci per una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó després d'un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
4: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Salvador Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
2: Tresca Info. Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
12: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
2: 6 dies per viure les lletres.
12: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
2: Programa complet a horitzons2050.org.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
4: Tresca Info. Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 21-9N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. I això, Esquerra Republicana sempre s'ha negat a fer-ho. Amb l'engranatge electoral intern a marxa, la qüestió d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. I la CUP també ha de decidir, en aquest cas demà, si es presenta o no a les generals del novembre. El partit, que fa mesos que ho debat, té molts dubtes i hi ha corrents interns que discrepen de com s'ha d'abordar la convocatòria. Ara ve un dels temors dels anticapitalistes és sortir del focus mediàtic quan falten només 8 mesos per les municipals, que és la seva autèntica prioritat, Àlex Giralt Robert.
14: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. I a l'altre cantó, la poca mobilització de l'electorat de l'espai somat a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues de les organitzacions que històricament han estat sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Poble Lliure està pressionant la formació per concórrer a les generals. Endavant, en canvi, defensa tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Al partit tampoc se li escapa que renunciar a presentar-s'hi pot fer-lo sortir de l'epicentre de l'actualitat, i això els pot restar punts, creuen, de cara a les municipals del maig, que és la cita prioritària dels antisistema. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. No en Casadevall, líder del partit.
15: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
14: Els màxims objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
16: Fresca Info.
17: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
18: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
19: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
18: i l'Estats Capilla Dresden amb Daniele Gatti.
19: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
16: Fresca Info.
4: El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país. Des de començament de curs s'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. A la Catalunya Nord també continuen les mobilitzacions. Ahir algun centenar de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents. Perpinyà, Laura Bertran.
20: Les protestes estudiantils...
21: Hola, bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí de divendres comença amb un descens marcat de la temperatura, amb ambient més fred en general. Aquesta sensació de fredor fins i tot s'accentua a causa del vent de component nord, que encara bufem alguns cops puntualment molt forts a la zona nord de l'Alt Empordà, també cops molt forts a les comarques del sud del país i a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Vent, però, que esperem que vagi afluixant amb el pas de les hores. Un dia, doncs, marcat per aquest ambient més fred arreu del país i també en conjunt per domini de l'ambient assolellat. Només esperem l'arribada d'alguns intervals de núvols alts a partir del final del matí pel nord-oest del país, també mitjans de cara a la tarda, però en conjunt doncs, mantindrem aquest domini del sol durant aquestes properes hores. Això és tot de moment per part nostra.
22: Molt bona tarda des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: militar, on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa a les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
1: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
0: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
2: L'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, ha demanat a Donald Trump la retirada dels agents de l'ICE de la ciutat després d'un nou tiroteig per part d'agents d'aquesta agència anti-immigració. Els membres de l'ICE han ferit un home a qui han abordat el seu vehicle entre l'Alt Manhattan i el Bronx. Li han disparat diversos trets mentre portava el seu fill de 5 anys al darrere del vehicle. L'home ferit ha estat traslladat a un hospital on es recupera de les ferides i continua detingut. L'agència ha justificat l'acció assegurant que l'objectiu era detenir un immigrant sense papers de la República Dominicana que tenia antecedents per robatori i per tràfic de drogues. Segons l'alcalde de Nova York, aquestes accions generen terror entre la població, especialment entre els 3 milions de migrants que viuen a la ciutat.
3: L'ICE mina la seguretat pública i ens fa estar menys segurs. La ciutat de Nova York no es quedarà de braços plegats mentre els agents de l'ICE disparen contra els novaiorquesos i no renunciarem a l'exigència que tants, incloent mi, hem plantejat una vegada i una altra. És una agència que cal eliminar. That
2: must be abolished. Canviem de qüestió. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà a la companyia arran del suïcidi de la jove. Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta Barcelona entre el 2022 i 25 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
4: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
2: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu. I avui se sabrà el guanyador del Premi Nobel de la Pau d'aquest any. El de literatura va guardonar ahir la poesia. El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Rotto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquets, en declaracions a 3Cat Info.
5: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
2: Hem arribat a 3:15 del matí. Nova connexió amb el trànsit i també amb el temps, amb els nostres meteoròlegs. Comencem amb la Clàudia Serra, equip viari. Bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora, en general, tranquil·litat a les carreteres, però sí que es mantenen 3 punts complicats amb retencions a la ronda litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret, a la C-17 entre Canovelles i Granollers, en direcció Barcelona, on hi ha retencions per obres, i a la 2, Esparreguera, on un accident talla un carril direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, avui les línies de rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut, recorregut, però hi ha retards destacats. Les línies R2 Sud, R2 Nord i R2 acumulen 30 minuts de demora, segons Rodalies, per treballs de millora a la infraestructura. D'altra banda, els trens de les línies R15, R16 i RT1 circulen en aquests moments per via única, a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això pot provocar retards i que s'incrementi el temps de trajecte.
7: El temps.
8: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons. La matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera. Feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu. Alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui esperem que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran els vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
2: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos d'haixís en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a tot Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
9: Els 8.000 quilos d'haixís, repartits en paquets, estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia, plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos d'haixix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amenades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
2: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigues.
10: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
11: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
10: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
2: Pacients de cures intensives de l'Hospital Trueta de Girona s'uneixen per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars s'han creat l'associació Girona Post-UCI. És la primera d'aquest àmbit a tot Catalunya. Anem a Girona, Pau Bartrolí.
12: Els seus fundadors, Carlos Felipe Seixas i Toni Agustín, es van adonar que no existia cap associació a Catalunya que ajudés a pacients i a familiars a superar l'estada a cures intensives, un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI. La descriu Toni Agustín, president de l'associació Girona Post-UCI.
13: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, del fet de no treballar.
12: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular, psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració i, sobretot, emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap de servei de medicina intensiva del Trueta de Girona.
14: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió.
12: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
14: Quan un pacient ingressa a la UCI, no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. No? Quan el pacient surt de la UCI, s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
12: És per això que l'associació Girona Post-UCI s'encarrega d'acompanyar pacients i familiars en dos dels principals canvis que viuran, el pas a planta i després l'alta hospitalària.
7: 3CAT Info.
2: Arriba al cinema és El precio de la red, seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. És una de les estrenes destacades de la setmana juntament amb el documental NASA o la segona part d'Escape Room amb Joel Joan. Ens ho explica el Marc Garriga.
15: Do you have an interest in social media?
16: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
17: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè és ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de la xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
18: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plans infecting the whole family.
17: El árbol muy muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
19: Tornem a jugar? Merda.
20: Ah, mira, és aquí.
19: Les seves entrades, sisplau.
20: És que nosaltres ja som convidats.
19: Oh, ala.
17: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprem el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegas hormigues.
2: Diumenge es fa a Fira Montjuïc el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa. El certamen ofereix més de 500 punts de joc i neix de la unió de tres iniciatives clau del videojoc a Catalunya: el BSN Game Fest, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming, organitzat per la Plataforma de la Llengua. 5 minuts per arribar a les 10 del matí.
7: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
21: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió i ho fa amb l'Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15 amb 7 punts. Encara no ha guanyat cap partit després de 3 jornades. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec.
22: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
21: L'Espanyol, a més, vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides.
8: d'elles. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana, d'altra banda, va fer ahir oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus, mentre que el Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la novena jornada a Tenerife.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: En motor, a MotoGP, a l'anterior bloc d'informació esportiva, encara no havia començat el circuit de Mandalika, el practice del Gran Premi d'Indonèsia per problemes tècnics. Damià Aguilar, en quin punt ens trobem? Bon dia.
0: Bon dia, doncs ha pogut començar. Ara mateix ens trobem que falten 38 minuts per la bandera de quadres d'aquest practice, que vol dir el tancament de la feina del primer dia del Gran Premi d'Indonèsia pel que fa als pilots de MotoGP de la classe Reina. Ara mateix amb una temperatura de 30 graus ambientals i pràcticament 60 en pista, una situació difícil de suportar, amb un Marc Márquez que ve de fer el segon millor temps en el en primer entrenament lliure i que ara mateix ocupa la cinquena posició provisionalment a 4 dècimes de Raúl Fernández, que és l'home que marca el millor temps. Un Marc Márquez que busca reconciliar-se amb aquest circuit. 4 anys aquest circuit ha estat al Mundial i en aquestes 4 ocasions Marc Márquez no ha estat capaç d'acabar cap cursa dels diumenges. Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Pedro Acosta i Marc Márquez ocupen les 5 primeres posicions. Quartararo no hi hauria de ser, ha posat un pneumàtic tou i encara no són els minuts de la veritat, i veiem el líder Jorge Martín que, com sempre, tradicionalment, els divendres li toca patir una mica més fins que troba la bona posada a punt. Ara mateix, 9a posició per Martin Aitor. Per tant, encara tot per decidir, 36 minuts per la bandera de quadres.
8: Gràcies, Damià. Aquest cap de setmana, recordem, també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 pel circuit urbà de Marina Bay.
7: 3CAT Info.
8: Victòria del Barça d'handbol a la 3a jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana ha sumat ja 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E a la Lliga Sobal. El Granollers visita el Ciudad Real 8:45 en partit de la 5a jornada. Els vallesans són 600 amb 6 punts, un més que els manxecs. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep a Willers Alguiris de Kaunas a 8:45 a la 4a jornada. L'equip blaugrana recupera Euoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça arriba a aquest partit amb un balanç de 2 victòries i 1 derrota. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Segona derrota de les gironines en 2 partits de Lliga.
7: 3CAT Info.
8: Afegir que en waterpolo, des d'avui fins diumenge, es disputen 2 fases prèvies europees de waterpolo amb diversos equips catalans, a la Champions femenina i a l'Eurocup masculina. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. Avui el Sabadell s'enfronta al Don Go de neerlandès a les 7 i el Terrassa al Lilla a 8:45. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada a 9:45. El Barcelona juga a Nàpols contra el Buliagmeni grec a les 6. A la mateixa hora, el Terrassa juga a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat. Parlem de l'Eurocup masculina.
7: 3CAT Info.

0: Són les 10. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del partit verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça és el Guiris, a la Lliga Sobal. El Granollers visita la Ciutat Real a 8:45 del vespre, en partit de la 5a jornada.
0: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
3: 3Cat Info. Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
5: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
7: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu, una jornada que vol posar en valor la importància dels serveis postals i la seva contribució a la comunicació entre persones, empreses i comunitats d'arreu del món. La data no és casual. El 9 d'octubre de 1874 es va signar el tractat que va donar origen a la Unió Postal Universal, una organització internacional que va permetre avançar cap a un sistema de correu més coordinat entre països. Des del 1969, aquesta jornada serveix per recordar la importància de la xarxa postal a escala mundial. Avui, en una època en què els missatges instantanis i els correus electrònics formen part de la nostra vida quotidiana, pot semblar que enviar una carta és cosa del passat, però el servei postal continua sent fonamental. Fa possible l'enviament de documents, paquets i comunicacions i contribueix a mantenir connectades les zones urbanes i rurals, fins i tot les més allunyades. I és que darrere de cada enviament hi ha molta més feina de la que sovint imaginem: recollir, classificar, transportar i repartir la correspondència perquè arribi a la persona destinatària. Una tasca que implica milers de professionals i una xarxa logística que funciona cada dia. El correu també té una dimensió emocional. Qui no ha rebut mai una carta especial, una postal de vacances o un paquet esperat amb il·lusió? Són petits gestos que ens recorden que comunicar-se no és només transmetre informació, sinó també compartir sentiments, records i experiències. En aquest Dia Mundial del Correu, doncs, reconeixem la feina de totes les persones que fan possible aquest servei i recordem que, malgrat els canvis tecnològics, continuar connectant persones i territoris és més important que mai. I per posar música a aquest Dia Mundial del Correu, viatgem fins al 1961 amb Please Mr. Postman de The Marvelettes, una cançó plena de ritme que parla de l'espera d'una carta especial i de la il·lusió de rebre notícies d'algú estimat. Perquè de vegades una carta pot fer petegar el cor. Escoltem Please Mr. Postman.

Esteu escoltant el programa Tic Tac de Ràdio Argentona i ara repassem el contingut d'avui, 9 d'octubre, el divendres. Doncs no us perdeu el capítol d'avui del podcast Maresme Lliure i Cultural, carregat de cultura, llengua i actualitat. Començarem amb una conversa amb les bessones Anna i Berta Pasqual de la companyia Circ, amb qui descobrirem la seva trajectòria i els projectes que tenen entre mans. Tot seguit, a l'espai Enllaçats amb la Cultura, parlarem amb l'escriptora Montse Albet sobre el seu llibre Només terra, només pluja, només fang, una de les propostes que ens porta aquesta tardor literària. Després serà el torn del Repicat, a l'espai on repassem l'actualitat al voltant de la llengua i la cultura catalanes. I també farem una ullada a la cartellera cinematogràfica per descobrir les novetats que arriben a les sales. I acabarem el programa abans de la una amb les efemèrides de tal dia com avui per recordar alguns dels fets i personatges que han marcat la història.

0: Passem ara a la previsió meteorològica per avui a Argentona. Avui divendres, en dia 9, es preveu un dia sense precipitacions i amb temperatures suaus. Durant el matí, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, amb temperatures que pujaran dels 15 graus que hem tingut a les 9 del matí fins als 19 al migdia. A primera hora de la tarda, els núvols aniran disminuint fins a deixar el cel serè entre les 3 i les 4 de la tarda. Les temperatures es mantindran al voltant dels 20 graus, però al vespre hi haurà intervals de núvols, però a partir de les 8 del vespre el cel tornarà a quedar serè. Les temperatures baixaran progressivament fins als 15 graus al final del dia. Pel que fa al vent, bufarà fluix durant tota la jornada amb velocitats generalment inferiors als 10 km per hora. No s'esperen precipitacions, ja que l'acumulació prevista és de 0 mm durant tot el dia. En conjunt, doncs, s'espera una jornada tranquil·la i agradable amb temperatures suaus, poca intensitat de vent i una millora de l'estat del cel durant la tarda. Connectem ara amb el Centre de Meteorologia de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí de divendres comença amb un descens marcat de la temperatura, amb ambient més fred en general. Aquesta sensació de fredor fins i tot s'accentua a causa del vent de component nord, que encara bufem alguns cops puntualment molt forts a la zona nord de l'Alt Empordà, també cops molt forts a les comarques del sud del país i a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Vent, però, que esperem que vagi afluixant amb el pas de les hores. Un dia, doncs, marcat per aquest ambient més fred arreu del país i també en conjunt per domini de l'ambient assolellat. Només esperem l'arribada d'alguns intervals de núvols alts a partir del final del matí pel nord-oest del país, també mitjans de cara a la tarda, però en conjunt doncs, mantindrem aquest domini del sol durant aquestes properes hores. Això és tot de moment per part nostra.

Pel que fa al trànsit, atenció a les obres i les restriccions de circulació a diverses carreteres del Maresme i del Vallès Oriental. A la C-1415, entre Argentona i la Roca del Vallès, hi ha circulació intensa a causa de llevissades amb pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. També hi ha afectacions per obres a la C-31 a Montgat, en sentit sud, i a la C-32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, on es fan sondejos. A la C-60, a l'altura d'Argentona, hi ha treballs de manteniment que afecten la calçada, amb actuacions també en horari nocturn de 10 de la nit a 6 del matí. Pel que fa a les carreteres locals, hi ha restriccions a la B-502 entre Cabrera de Mar i Argentona i a la BP-5002 a Alella, on es duen a terme treballs de manteniment i la construcció d'una rotonda a l'accés de la C-32. Finalment, a la Nacional 2 hi ha diversos trams afectats per obres a Montgat, al Masnou i Sant Pol de Mar. En conjunt es recomana circular amb precaució, respectar la senyalització provisional i preveure possibles retards, especialment als trams amb pas alternatiu.

0: Són un quart d'onze del matí d'aquest divendres 9 d'octubre. Ara és el moment de repassar les principals notícies que han passat aquesta setmana a Argentona. La nit de dissabte a diumenge va deixar registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis més intensos que es recorden a la comarca. El Servei Meteorològic de Catalunya va comptabilitzar 244,1 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. Els ADFs asseguren que a la vall d'Argentona es van superar els 250 litres per metres quadrats, una xifra mai vista. La policia local va atendre una seixantena de serveis durant el cap de setmana, que a mitjans de setmana ja eren una setantena. Les zones més castigades van ser l'accés nord, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí amb calçades i voreres molt malmeses. A Can Raimí, la policia local va habilitar carrers en doble sentit i va treballar amb maquinària pesada per retirar fang i garantir l'accés a tots els habitatges.
1: Mesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers, hem canviat la senyalització, hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua es va filtrar als soterranis de diverses empreses i van haver d'intervenir els bombers. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros va patir talls puntuals, algun aparcament subterrani es va inundar i un vehicle va quedar atrapat al túnel d'accés cap a Mataró. Una de les anècdotes més singulars, a prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes van passar la nit atrapats a la masia i després van ser traslladats al casal d'Argentona. El temporal també va afectar la zona esportiva. El pavelló nou va ser el més perjudicat, ja que hi va entrar aigua a la pista, mentre que el terreny de joc del camp de futbol no va patir danys. La deixalleria va quedar temporalment fora de servei. El dimarts es va reobrir al migdia la carretera C1415, tallada des de diumenge. També dimarts el carrer Gran va quedar tallat al trànsit entre el carrer Nou i el carrer Ramon Par, davant del Saló de Pedra, perquè la policia local va acordonar la casa número 66 per perill d'esfondrament. Encara hi ha habitatges disseminats, als quals no es pot accedir directament. S'estan obrint i habilitant camins, però en alguns casos cal maquinària pesada. Àlex Navarro és el cap operatiu de les ADF Serra de Marina.
2: Un del problema afegit és que hi ha tanta aigua que la terra es fang i no es pot entrar en vehicle perquè quedem enganxats. Llavors hem d'esperar que s'assegui tot una miqueta per poder entrar allà també amb el vehicle lleuger o amb la maquinària pròpia, perquè ara mateix un tractor també quedaria enganxat allà, i poder arreglar aquells camins. Llavors, si ara comença a circular tothom per pistes i camins, motos, cotxes 4x4, està fent més malbé encara els camins del que ja ha fet malbé la pròpia pluja.
0: Els ADF i la policia local fan una crida a la prudència, a evitar els desplaçaments no essencials, anar amb compte per vies amb arbres caiguts o pedres, prendre seriosament els avisos de protecció civil i davant qualsevol incidència hagan trucar als 112 indicant la ubicació. Les fonts d'Argentona també van quedar molt malmeses. Unes 15 de les 20 fonts restaurades pels voluntaris han patit els efectes del temporal directament o als camins d'accés. La font de l'Esquirol és una de les més afectades. El grup de fonts convoca tothom diumenge 11 d'octubre a un quart de 9 del matí a la Font del Ferro per netejar el torrent i les canonades i treure la sorra, sobretot a la font de l'Esquirol. Una de les afectacions més greus

un 40% dels veïns fins dijous al matí. Mentrestant, l'Ajuntament va habilitar cubes d'aigua potable amb horari rotatiu per diversos punts de la urbanització i va cedir 3 vestidors individuals al pavelló municipal perquè els veïns poguessin dutxar-se. D'altra banda, aquesta setmana han passat per la roda política d'anàlisi del carrer ple de les regidores no adscrites Maria Mercè Juan i Susana López, la regidora d'Esquerra Republicana Mariona Pasqual, la regidora del PSC Emma Rodríguez, el regidor de Junts Sergi Blanco i el regidor del PP Fran Fragoso. Tots ells han parlat de Cullell i l'habitatge. Podeu recuperar les entrevistes a radioargentona.cat i al canal en YouTube de Ràdio Argentona. La setmana ha estat marcada pel temporal, però la vida cultural d'Argentona no s'ha aturat. Dimecres va començar la venda d'entrades de la nova temporada de La Sala. Al matí es podien comprar presencialment a la taquilla del teatre i a partir del migdia en línia a través d'entrades.argentona.cat. Des d'ahir dijous també es poden adquirir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb Pergamel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar. Dimecres també va començar la 26a edició de la Tardor Literària, organitzada pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell. Són 4 sessions durant 4 dimecres consecutius per acostar lectors i autors, totes en llengua catalana. El cicle es va estrenar amb la novel·la negra Parra, de l'autor mataroní Joan Ametller. Les properes cites seran el 14 d'octubre a Montse Alvets i Només terra, només pluja, només fang, Premi Llibreter 2025. El 21 d'octubre amb Jordi Nogués i la ficció històrica Terres de frontera. I el 28 d'octubre, Montse Barderi i La memòria de l'aigua, obra que va rebre el Premi Prudenci Bertrana 2019. Aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona ha engegat una nova temporada de conferències i activitats per promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural va tenir lloc al centre parroquial i va estar dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila. El programa d'aquesta temporada és variat, inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars, i també sortides culturals, com la visita a la Casa Museu Pau Casals del Vendrell. I després dels titulars, obrim l'agenda.

0: Si lo cancelamos, perderemos la guerra.
1: La decisión final sobre la fecha del día de será mía, y solo mía.
2: Si la invasión es mañana, se los tragará el mar.
3: 300.000 hombres con familias a las que tal vez no vuelvan a ver jamás. ¿Por qué debería confiar en usted?
4: Hay que aceptar los hechos. ¡Los hechos! ¡Por mucho miedo que nos den!
5: Si lo posponemos, el enemigo nos estará esperando. Nos masacrarán del primero al último.
6: Las tormentas de las que hablo son reales. Y la ira de la naturaleza también.
7: Tiempo de Victòria la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5:00 PM i a 7:45 PM, diumenge a les 7:00 PM i dilluns, que és festiu, a 7:45 PM. La segona proposta és Tanit.
8: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
9: Era aquí, us ho prometo.
10: El tio Toni.
9: Fa 2 hores que l'estem buscant i no la trobem.
10: Jo no dic mentida.
9: Anem.
10: Com et diuen?
11: Em diuen la Perona.
10: Jo em dic Tanit.
11: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
12: Escrit el teu nom en una espelma i el foc.
13: Al bosc no hi tornaràs a anar.
10: Sisplau, m'heu de creure.
13: Tanit, ja n'hi ha prou.
14: A veure si et fas gran per santa vegada.
10: No em don la gana fer-me gran.
9: Què passa si fa fred?
11: Faré més foc.
15: Es pot estar trist i estima moltíssim.
14: Hauràs de ser molt valenta.

Aquesta nit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. La projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres a 7:15 de la tarda, de 7:15 de la tarda a 9:15 del vespre al mateix centre parroquial. També us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Això és el tic-tac de Ràdio Argentona i són les 10:28. Després dels serveis, escoltem música per després donar pas al podcast Maresme Lliure i Cultural.

yourself all to me now, while you've got the strength to speak.

0: No us perdeu el capítol d'avui del podcast Maresme Lliure i Cultural. Ens acompanyaran les bessones Anna i Berta Pasqual de la companyia P-Circ. Amb elles, la Núria Pou parlarà sobre la història del circ, com és el circ d'avui en dia i quina tasca desenvolupa la companyia dins de la indústria de les arts escèniques.
1: Que la intel·ligència artificial descrigui que el Maresme destaca per la seva proximitat amb Barcelona, m'ofèn. Bastant.
2: El centralisme en silencia aquesta pàtria maresmenca i al Maresme hi passen més coses que el fet que la Lamine Yamal sigui de Mataró.
1: Hi ha molt moviment cultural. Artistes d'aquí, cultura local i diferents disciplines. Però tenen l'espai que es mereixen? Què li falta al Maresme? Què necessiten els artistes d'aquí? Què són? Què fan? Què pensen? Des de Ràdio Argentona a tot el Maresme. Reforcem la cultura i la xarxa local d'artistes.
3: Aquí, amb la nova secció Maresme Lliure i Cultural. Un videopodcast de Núria Pou Cugat. El vídeo el podeu trobar al YouTube de Ràdio Argentona i el podcast a la web de la ràdio.
1: Doncs, bon dia! Jo sóc la Núria Pou i avui parlem de circ. Ens diuen circ i nosaltres ja pensem en el típic circ, no? El nostre imaginari se'n va a la carpa amb ratlles blanques i vermelles, el pallasso, el malabarista, a les siameses equilibristes i a l'elefant i al nan. El greatest showman crec que ha fet molt de mal perquè tenim com aquesta idea del circ i potser el circ va més enllà de tot això, no? I avui ens acompanyen dues bessones que anys després que la seva àvia les acompanyés a veure ballets, les tenim treballant juntes en una companyia cada cop més allunyada del circ tradicional. La companyia Circ, ho dic bé?
4: Sí, sí.
1: P-Circ. P-Circ, li dieu. Vale.
4: Circ. Circ. Circ. No. Circ, sí. No ho diu tothom.
5: Quan truques per telèfon...
1: Circ. Sí. Vale, perfecte. Que està en constant exploració dels límits del circ i la seva hibridació. Benvolgudes al programa Maresme Lliure i Cultural. Berta i Anna, què tal? Com esteu?
4: Bé.
1: Sí?
4: Molt bé.
1: Molt bé. La Berta, tu vius aquí a Argentona.
4: Sí.
1: I tu vius a Mataró.
4: Sí.
1: I com ho porteu això de treballar juntes a la mateixa companyia, com a germanes?
4: Pues bastant bé, no? Vull dir, ens va com... Als 40 anys hem treballat juntes.
1: Sí,
4: oh! Sí, nosaltres no havíem treballat juntes mai perquè cadascú havia fet la seva carrera, l'Anna es dedicava al circ, jo soc ballarina, mestra de dansa, i bueno, va haver-hi un moment que... També m'havia gestionat bastant, estava en una escola de dansa que portava temes de comunicació.
1: Sí.
4: I bueno, llavors va arribar un moment que els P-Circ, que són una mica la meva família també, em van proposar d'entrar a formar part de l'equip.
1: I tu vas dir, m'hi llenço.
4: Sí. Vaig dir, pues ala, este es el momento de fer-ho i a veure, treballar amb la teva germana. Bueno, a veure, producció... No? Producció, la comunicació és bàsica amb l'equip artístic, llavors a veure amb qui em puc comunicar amb més sinceritat i facilitat que amb la teva.
1: Clar, realment és
4: I
1: genial.
4: I vaig pensar que seria un... Bueno, que faríem un bon tàndem.
1: I us passa això de que teniu les vostres vacances al vostre espai com a germanes i de cop apareix la feina allà enmig i dius, no, apartem un moment de... Saps que esteu fent un cafè i de cop us ve la conversa de la feina i dieu, no, no... Ara ho separem. Us passa això?
4: Sí. Passa molt.
1: De...
4: Perquè també la nostra feina no té un límit horari clar. No?
1: Clar.
4: Moltes vegades també ens hem de forçar a dir fins aquí.
1: Sí, perquè si no és un no parar. Eh?
4: Si no és un no parar. Perquè no és que treballis 8 hores i cobres això i has d'entrar a les 9 i has d'acabar a les 5 de la tarda.
1: Sí.
4: Tot i així, s'ha de dir que nosaltres tenim cada una 3 fills.
1: Exacte.
4: Compartim molts espais, sí, amb nens.
1: Total.
4: I això ajuda molt, perquè no hi ha temps.
1: Clar.
4: No, o sigui, no hi ha espai. A vegades és... Ah, t'ha dit això, t'ha dit, no. Dic, però no la vas veure? Dic, sí, bueno, vam anar a la piscina, vam tenir aquest sopar...
1: Que sopar, sí.
4: Vaig anar a recollir al campus de bàsquet i tal, i el vaig portar allà.
5: Que no? Tenim per berenar.
4: Saps? Sí.
5: Competeix molt.
4: Sí,
5: oh, wow,
4: sí, sí. O sigui, realment penso que això... inclús podíem parlar molt més.
5: Sí.
4: I no ho
5: fem. És veritat, és veritat.
1: Que fort.
4: Sí. Sí. Algun moment que ens és pràctic. De sí. dir, pues mira, tal, però no allarguem massa tampoc. No. O sigui, sí que ens hem de posar el límit de dir, no, ara no parlarem d'això.
1: Doncs mireu, us porto una dinàmica per conèixer una mica més aquí els convidats. I fem servir d'excusa curiositats al Maresme. Jo us porto els gegants de Mataró. Us porto. Segons, heu d'escollir el que més us representa, us sentiu identificades, ja sigui per la història, per físicament com és el que sabeu. Perquè vosaltres vau néixer a
4: Barcelona.
1: I amb quina edat vau venir cap aquí? Ja...
4: Grans. O sigui, jo als 28 o 29 vaig conèixer en Benet. O sigui, als 30, 29-30.
1: A Mataró.
4: Jo és que fa només 5 anys que visc aquí.
1: Integradíssima, Berta.
4: 4 o 5 només.
1: Ja, una argentonina, integradíssima. Mireu, portem el Robafaves, que és el cap de família. És un tio que té una cara... Home, sembla un tio digne, eh? Com... ben puesto. La geganta, que és la mare. La Toneta. La filla. I després tenim... en Manaló, que és la parella de la Toneta. És un jove així, faccions... És un tio guapo. Amb quin... Podeu fer la metàfora que vulgueu de dir, ai, doncs pues mira, jo sóc aquesta perquè té aquesta pinta, és el cap de la família, però jo tinc aquest rol, aquesta dinàmica com a persona dins de tal. Esteu reflexionant, eh?
4: Perquè és amb accents i identificada en la feina... O la vida personal, digués.
1: El que, com ho vulguis agafar.
4: Amb la nostra relació dintre de la feina, per exemple.
1: Per exemple, no? Ho podem enfocar així.
4: La companyia de circ, la cooperativa.
1: Perfecte.
4: Perquè nosaltres som una cooperativa.
1: Molt bé.
4: Amb quin personatge m'identifico?
1: Vinga, fem-ho
4: no?
1: així, sí.
4: Vale. Tu el tens?
5: Comença tu.
1: Mira, podem fer. Tu dius el que creus que ella haurà escollit. Ho feu al revés, a veure si l'encerteu. Voleu fer així? Va sola.
4: No sé. Bueno, però és que, a veure, jo crec que ja sé el que tu diràs,
1: sí.
4: Perquè ho hem parlat una miqueta.
5: Això és l'únic que hem parlat.
4: Oi? Sí.
1: Vale.
4: No, jo explicaré quin...
1: Vale, digues.
4: En relació, jo penso... Però no per ni... l'espai... Per l'espai que ocupa
1: vale.
4: el sistema.
1: Vale.
4: Vale. Que és la parella. Ai, no?
1: Sí.
4: No és la parella...
1: De la Toneta.
4: De la Toneta, no? Llavors, m'agrada el concepte aquest de parella.
5: Ah!
4: Vale, de dir, a veure, a nivell relacional...
1: Sí, tu,
4: no,
1: així.
4: Agafa això.
1: Sí, agafa.
4: A nivell relacional, dintre de la cooperativa, que ja en si som una cooperativa que... O sigui, volem ser una cooperativa pels valors d'una cooperativa, no? Que es treballa d'una manera assembleària, des de l'horitzontalitat, que no vol dir que no hi hagi líders.
1: Exacte.
4: Vale? Però jo em sento bastant parella. En el sentit de d'aquesta feina que s'ha de fer de manera conjunta, no? En una parella ha d'haver una igualtat, ha d'haver jo dono...
1: Una reciprocitat,
4: dones,
1: no?
4: No?
1: Sí, i una escolta.
4: I una escolta, i un cuidado, una cura. Ai,
1: una
4: mare
1: cura.
4: De Déu.
1: Ai. Un cuidado.
4: Una cura l'una a l'altra, no?
1: Sí.
4: Un voler el millor per l'altre.
1: Maquíssim, el que t'està dient
4: no?
1: La teva germana.
4: I llavors, no només amb ella, sinó amb tots
1: els
4: projectes de la que acompanyem. Perquè ara mateix Circ té més d'un projecte. Llavors, bueno, penso que és el que ara mateix...
1: Ets en Manaló.
4: Triaria.
1: Perfecte.
4: Sí.
1: Anna Manaló.
4: A veure, em sento igual de jove.
5: Berta Manaló, però és que jo ara fliparàs.
1: Caga-te tu. Vinga.
4: Perquè jo també he pensat en el Manaló. Però diferent.
1: Uala, què? A veure, jo vull saber això.
4: M'ha agradat molt el del Manaló.
1: Sí, ha sigut molt bonic, aquesta metàfora.
4: Sí, m'ha agradat molt. I jo, més que... O sigui, el meu paral·lelisme amb el Manaló és en relació al circ.
1: Vale.
4: I també pel concepte parella i el que ve de fora.
6: Vale.
4: O sigui, Mataró és com, vale, Robafaves, la geganta, la Toneta, i el Manaló, que és la parella
6: de, sí,
4: de, que no és de Mataró, no? Que ve de fora, l'afegit. L'afegit, no?
6: El Masuno.
4: Llavors, penso que a vegades el circ amb les arts escèniques encara és una mica això, saps? A nivell institucional, a nivell de com es pensa en el circ en relació a l'art, no? És encara l'intrus, el que encara ha d'acabar d'entrar. No, bueno, el Robafaves és en Robafaves, a Mataró.
6: Total, en Robafaves...
4: Glòria a les santes, glòria a la geganta i en Robafaves. Però qui es moriria, qui es desviuria per en Manaló, pobre tio, que ha vingut a Mataró, saps?
6: Per amor,
4: per
6: no?
4: Per amor.
6: I que... Totalment, i a més es mou per amor.
4: Llavors és com, de tots, potser també és amb el Manaló, amb qui més em sento identificada, pel fet que el circ sempre està una mica en aquesta posició en relació a les altres arts, no? Com sembla que sigui l'intrus, el que ve de fora, el que no se sap molt bé...
6: Per amor a l'arte, no?
4: Exacto.
6: Nenes, crec que ha sigut la dinàmica més xula que he fet mai amb els convidats. Vull dir, maquíssim el que heu dit de les metàfores amb els gegants de Mataró. Ara ens pagaran la gent de Mataró.
4: I ens quedem amb el Manaló, que és el que no és
6: clar,
4: de Mataró.
6: Clar, clar, clar. Vull dir, ojo, eh? Ojo que us pagaran pel carrer. Glòria a les santes. Doncs bé, Anna, has dit que això, el circ, ha estat l'últim art reconegut com a art escènic. Per què ha trigat tant a equiparar-se al teatre, la música i la dansa? O sigui, és una qüestió de prejudici cultural? Què hi ha darrere? Per què és l'últim? Què passa amb el circ?
4: Bueno, jo crec que el circ apareix en un context social diferent a la dansa i el teatre, no? I la dansa i el teatre van néixer fa, bueno, tradició més burgesa, crec, no? Vull dir, sempre hi ha sigut un el teatre, els textos, no? La literatura, la dansa ve de... També...
6: Com algo més intel·lectual.
4: Sí, com algo més intel·lectual. I la dansa també, bueno, els ballets clàssics també venen d'una dramatúrgia, sí, no? D'algú que ha escrit un text i a partir d'aquí es fa la història. Uh-huh. Llavors el circ, el format del circ és diferent. El circ ve més de l'exhibició de tècnica, de l'exhibició dels frics, una mica de la perifèria, i llavors això no es va considerar des del principi.
6: Uh-huh.
4: I llavors ha anat evolucionant al llarg dels anys, des de Philip Ashley i l'equitació, no? Perquè uh-huh. eren com mostres equestres, després als Estats Units d'Amèrica, els grans circs americans, no?
6: Que allò no deixava de ser que l'empresari posava diners.
4: Exacte.
6: Si realment és com el The Greatest Showman, el musical aquest famós.
4: Sí, sí, sí, sí. O sigui, també
6: posen la
4: diu,
6: pasta.
4: Ah, no, el circ sempre han sigut anarquistes, revolucionaris...
6: No. Mentira, era l'empresari que posava pasta.
4: I que el que volia era, o sigui, ara tenim la tele, tenim la ràdio, abans no teníem tot això, i era com en el seu circ mostrar el món. Mostrar les grans... Els frics venen d'aquí, també.
6: Vale, vale.
4: El circ, els trens, Dumbo, és un circ que viatjava amb tren, perquè el que feien els amos d'aquell circ era anar a països llunyans a buscar animals exòtics i domesticar-los.
6: Ojo. La narrativa que hi ha,
4: saps? O això,
6: a mi Dumbo em feia plorar un muntó, no passava fatal.
4: És de les pitjors pel·lis de Disney.
6: És horrible, és horrible. Crec que només l'he vist un cop amb la meva iaia.
4: Amb els meus fills, veure-la.
6: No,
4: Llavors, el circ, clar, l'inici del circ, els orígens són diferents. Llavors, ha sofert una evolució, s'ha anat contaminant també de les altres arts escèniques i ara el circ...
6: Vosaltres, com a companyia circ,
4: sí.
6: Com viviu aquest batibullo d'exploració, d'hibridació, que ara el circ s'ajunta amb tot. Quina és la definició que trobeu vosaltres per circ? Què us passa pel cap?
4: A veure, jo començaré ara dient... Quan jo vaig començar a treballar amb ells, vaig dir, bueno, anem a pensar què ens defineix, no?
6: Uh-huh.
4: I vam trobar una frase que penso que ens defineix molt, que és circ és circ en exploració, que vol dir que busca aquesta
6: límits,
4: nova,
6: no?
4: Sí, no, que busca una nova manera d'explicar històries a través del circ, no limitant-se a dir tenim aquest llenguatge, tenim l'altre, tenim... Perquè és veritat que som una companyia que ha anat canviant el seu estil, no? I el que penso que ens identifica és aquestes ganes d'explorar, de no tancar-nos a res establert, de provar nous llenguatges, de fer algo molt personal i molt que els hi surt de dintre, de la seva inquietud personal. Saps? O sigui, al final una obra artística és resultat de moltes coses, no?
6: Bueno,
4: de la personalitat artística,
6: de
4: la corrent intel·lectual,
6: que...
4: del moment, inclús de la persona que està mirant. Perquè l'artista també vol algo de la persona que està mirant. I per mi el circ neix molt de la seva... que evidentment estan influenciats per tot l'altre, però de la seva personalitat artística. I, bueno, llavors és això, no? Al final, quan tu obres les portes, tot s'hibrida. Comences
6: Total.
4: A agafar coses d'aquí, coses d'allà...
6: Perquè algun exemple d'aquesta hibridació? Vull dir, si nosaltres pensem en el circ de trapezi, acrobàcies, què és el que, on, amb quin terreny feu aquesta hibridació, vosaltres?
4: A veure, és que nosaltres ara... Bueno, que la tècnica no ens limiti, bàsicament. O sigui, la hibridació es basa en que nosaltres, a partir del circ, que és d'on
6: la
4: venim,
6: base,
4: no?
6: Sí.
4: Creem els espectacles que tenim ganes de crear i no pensem si el text el pot dir exclusivament un actor de text que ha estudiat a l'Institut del Teatre.
6: Total.
4: No? Igual, si tenim ganes d'utilitzar el vídeo, no? Doncs utilitzem el vídeo. El nou espectacle de l'Adrià Muntanya Sol, ell juga molt amb les projeccions i amb objectes. I bueno, però considerem que nosaltres venim del circ i a partir del circ arribem a llocs. No?
6: I la P de circ? També. Què és això?
4: La P de circ ve de com psicologia, saps?
6: Vale.
4: Circ.
6: Vale, vale.
4: Com un circ, com que ja en aquell moment estàvem com explorant. No sé, en aquell moment dèiem... Vam fer acrometria, que era el nostre primer espectacle.
6: Vale.
4: I es deia geometria d'emocions. Acrometria, subtítol, geometria d'emocions.
6: Hola.
4: I bueno...
6: I ve d'aquí la
4: ve d'aquí, bueno, perquè en aquell moment també estàvem una miqueta amb el relat de que les figures que fèiem no només eren tècniques, sinó que comunicaven una emoció a partir simplement de la forma. No de... O sigui, la forma ens feia arribar a una emoció concreta. Per això dèiem geometria d'emocions.
6: Uala, que interessant. Això fa quants anys que vau...?
4: Això fa 15 o 14, 14 o 15 anys que vam fer acrometria.
6: Doncs mireu, amb les amigues sempre tenim l'expressió de dir... Ara tornem als inicis del circ, això. Tenim l'expressió de dir, uah, què circ estàs hecha? O això és un circ, no? Com aquest to despectiu.
4: Sí.
6: I dic, hòstia, comencem a valor, o sigui, a corregir el nostre llenguatge.
4: Bueno, perquè el circ també, a dintre del circ hi ha figures com el clown, com els bufons, com que a l'origen era per entretenir, no? I en aquest entreteniment també, i també a nivell positiu, sembla només despectiu, però no, el bufó tenia el dret de dir coses que una altra persona no podia dir, de desvelar grans veritats que només un bufó pot dir, fent el tonto, no? Llavors, ja estàs fent aquí el circo, no? Una mica despectiu, yeah. És com que sembla que el que estiguis fent no sigui important, que sigui fer tonteries, no?
6: Total.
4: Però és que potser fent tonteries, gràcies a fer tonteries, podem arribar a llocs profuns que les grans persones sèries no poden arribar. I potser es diu de manera despectiu perquè a l'altra persona ho rep d'una manera incòmoda, el que està dit l'altra persona. Saps?
6: I us heu trobat amb alguna situació en la que us adonàveu que, ai, és que fa circ, fan com tonteries, juguen amb, a fer acrobàcies, en algun moment de la vostra trajectòria de...
5: Bueno, en algun moment no, sempre.
6: Sempre, eh?
5: Sí, que... bueno, sí, perquè escoles de circ també, dintre de la història, és molt recent.
6: Total.
5: Les primeres escoles de circ van sorgir, em sembla que no sé si a França, als 80 o 90, va ser les primeres escoles de circ.
4: Uh-huh. Bueno, és que hi ha molt desconeixement del món del circ.
6: Total.
4: En general, el món de l'art, no?, està, uh-huh, de l'educació formal, està bastant exclosa. Si compares les hores que es dedica tot l'altre a l'educació artística i tenint en compte que inclús estudis universitaris no hi ha molts pocs llocs que siguin públics, hi ha un desconeixement social general. I llavors aquest desconeixement fa que realment hi hagi una desvalorització.
5: Sí. Bueno, i també és això, no?, de el fer circ, tonteries, el que deies, no?, com aquest imaginari fa que... I la relació que la societat d'avui en dia té en les coses sèries i les coses no sèries.
6: Total.
5: No? Les coses sèries són importants, les coses no sèries no són importants. Aquesta dicotomia és forta, la tenim així, però a una persona que està estudiant dret no se li qüestiona res.
6: Total.
5: En canvi, jo dic que estudio circ i, clar...
6: Es pren com algun segon pla. Jo sempre he notat que no se m'ha pres en sèrio que estudio teatre de veritat. Saps que és com l'extraescolar.
5: Sí, bueno, perquè ve de jo crec, això, coses sèries i coses no sèries, no?
6: I ara que parlàvem d'espais de formació i tal, a Mataró tenim el Cronopis.
5: Sí.
6: A Barcelona... O sigui, jo tinc potser la imatge ara de que el circ, ara aquí a Catalunya, és molt ninxo.
5: El Cronopis autogestiona tota la vida. S'ha de dir que l'Ajuntament ha cedit espais grans on Cronopis ha pogut estar i ha pogut entrenar, però tot ha sigut amb diner propi, autogestió. Total. I lluita.
6: I aquesta narrativa... Perquè potser tinc la mala imatge d'aquest nínxol de circ, de que ara, com que no hi havia espais públics, no?, per assajar, per donar espai al circ, s'ha anat ocupant, s'ha anat fent espais, la gent, i s'han convertit en un espai amb un impacte social, inclús, on la gent va allà. Hi ha aquesta narrativa ideològica social en aquests espais ocupats.
5: A veure, la diferència del circ i d'una gran empresa capitalista, és que l'empresa capitalista se'n va al polític i li diu una fàbrica i li donen, no? Però, clar, la gent de circ o la gent... ja ho obro. La gent que es dedica al món de l'art, no tenim aquesta capacitat econòmica. Llavors, si necessitem espais, pues els ocupem.
6: Uh-huh.
5: I si és que és cert que la gent de circ...
6: És que tinc com aquest... M'he posat la imatge del circ... Que...
5: Sí, la gent de circ també ha lluitat bastant aquí per poder tenir espais, perquè per espais no tenim ni teatres, nosaltres. A Barcelona hi ha el Mercat de les Flors, que és la Casa de la Dansa, hi ha el Lliure, hi ha el Nacional, aquí a Argentona, a Mataró, hi ha el Monumental, hi ha la sala aquí, pensat per teatre. Després, la dansa també, però el circ comença ara a poder entrar en aquests llocs.
4: També penso, ara, això és molt personal, eh? És alguna opinió, que diré. Que tu estaves parlant de com ho fan, no?, les persones de circ. Prenen el poder i ocupen que altres col·lectius d'artistes no han fet tant.
6: Total.
4: I a part dels no recursos que tenen, que realment no en tenen, i si no ho fan així no existirien, penso que l'artista de circ... Ho dic perquè jo no he fet circ, jo he fet dansa. Vaig intentar fer la comparativa de personalitat amb l'Anna. Te'n recordes un exercici que vam fer? De com... Per què jo feia dansa i ja feia circ, no?
6: Hola,
4: i al final, la persona que fa circ té una personalitat, és el que deia, té un caràcter.
6: Total.
4: És una persona que juga amb el risc.
6: És
4: una persona que té una força i una valentia que una altra disciplina no necessita. un impacte, un tot, o sigui, i per això penso que al final tenen aquesta manera, han tingut aquesta manera de la força, la valentia o el que sigui, no? Que no tenim recursos i actuem d'aquesta manera perquè tenim aquestes, allò que sempre et pregunten, i quines aptituds i habilitats has de tenir per dedicar-te a això, sí. No? Que a mi sempre em posa per dir que
6: sí, no t'ho preguntarem. No?
4: Però sí que penso que, a veure, que això condiciona i fa que sigui un col·lectiu diferent, amb unes peculiaritats, uh-huh. I amb això han lluitat molt. I
7: també és cert que la dansa ha anat al carrer. Bueno, no ho sé, clar, això és ficar-me en aigües pantanoses, com jo dic. Però al circ també ocupem, per actuar, circ de carrer, hi ha molts festivals, a circ al carrer, estem acostumats a arribar a un lloc i aquí fem això.
6: Total.
7: Saps? I ho fem. I suposo que això també va determinant una miqueta maneres i les accions, no?
6: Com que això que no tingueu espais ha condicionat a com us relacioneu amb tota la disciplina del circ, no?
4: Sí. A veure, també històricament, vull dir, és una cosa popular, no? I
6: de classe.
4: D'arribar al poble.
6: No?
4: El que deia l'Anna històricament, el teatre, les corts, els ballets, els grans teatres, abans les obres de teatre es feien, no?
6: Venia la gent al teatre,
4: no?
6: De públic.
4: I el circ
6: va a buscar.
4: Clar, va a buscar el
6: total.
4: Poble.
6: Total.
4: No?
6: Que fort.
4: Bueno, no sé.
6: No, sí, que això condiciona molt.
7: La carpa de circ, la gran oblidada aquí a Catalunya i a Espanya, però...
6: El circlic, el tenim aquí, no?
7: Ja, home, no, el circlic va fer molta feina, ha fet molta feina per resistir, però ara està estable des de fa molts anys perquè ja no van poder més girar.
6: Uh-huh.
7: Ara tornen a girar en petit format, el circlic, però... A Catalunya, per exemple, existeix la Carpa del Circuit Nila, que és un projecte preciós que arriba a totes les comarques... normalment està per Terra Alta, per Tarragona i Lleida, que són les províncies de Catalunya que tenen menys
4: equipaments
7: artístics.
6: No, sí. Llavors, perquè tot es concentra a Barcelona.
7: Exacte, perquè Barcelona i perifèria, no? Però, bueno, aquesta carpa, aquest projecte que es diu Nila, té una carpa i arriba en aquests pobles i s'està 15 dies com a mínim fent tot un treball amb la comunitat.
6: Que bé.
7: I programa cada cap de setmana diversos espectacles perquè el poble i la comarca pugui gaudir del
6: circ. Sí, que costa trobar projectes així, eh?
7: Sí, perquè girar en carpa és molt complicat.
6: Sí, per exemple, aquí a Mataró, aquests cartells típics que estan empapelats a tota la ciutat, d'aquest disseny cutre de circ amb una cara de por, el circo, no sé què...
7: Sí.
6: Això és un altre tema de circ?
7: No, és circ, però circ tradicional.
6: Sí,
7: circ que ve de famílies tradicionals, amb la seva carpa, i que tenen l'estil del circ tradicional, on continua la tècnica estant per sobre de tot, l'exhibició, el format presentació... Uh-huh. I, bueno, té un valor. A veure, hi ha circs tradicionals que a mi personal m'agraden més i hi ha circs tradicionals que m'agraden menys.
6: Total.
7: Tant en l'estètica com en tot.
6: Sí.
7: I llavors s'ha de dir que tota aquesta penya que va... O sigui, tota aquesta gent del circ tradicional, de carpes, familiars... La majoria... no reben ni subvencions, o sigui, ja tenen la seva manera de...
6: Uala.
7: Però, clar, viuen molt a la perifèria del sistema, eh? També aquesta gent, vull dir...
6: Sí, tinc la sensació que el circ és totalment autogestionat, no? O sigui, vosaltres heu creat una cooperativa, una companyia... No es barreja amb... En càsting de circ, no. És com que la gent s'agrupa, no?
7: Sí.
6: I fa lo seu...
7: També hi ha menys gent fent circ que menys gent fent dansa i teatre. Sí. Llavors, també això es nota molt, jo crec, i a nivell de l'organització avui en dia aquí, és veritat que, doncs, per exemple, a la dansa i al teatre hi ha els grans directors,
4: Jo crec que és algo evolutiu, també, ho penso de veritat. Penso que tot té un camí i que és el que deia més el germà petitet i pobre de les arts escèniques i necessita un temps de treball, inclús necessita un temps de que el mateix actor entengui com fer-ho, donar-se valor i no és que... Bueno, i llavors, de moment, com que es vol seguir fent, doncs s'autogestiona. I perquè... a poc crec que anirà creixent sempre i quan hi hagi també un públic que ho recolzi
6: i un espai
4: i no? Unes institucions que diguin
6: exacte.
4: Podem aconseguir aquest públic.
6: Perquè, per exemple...
4: Sobretot això, que una institució que cregui que es pot aconseguir aquest públic. Perquè molta vegada l'excusa és, bueno, és que això és minoritari.
6: Sí? Us he trobat amb això?
4: Home, sempre.
6: Minoritari.
4: Llavors, ja, com que és minoritari... A veure, no ens oblidem que al final estem en una societat que ja hem passat a la indústria de l'art.
6: Que s'ha mercantilitzat.
4: No? Llavors, clar, inclús des de la institució pública ha de tenir algun tipus de benefici. No?
6: Total.
4: Llavors, clar, no es pensa en el benefici de estic fomentant una altra mirada. És, home, jo vull que vinguin a veure'm. També ho entenc, Vull dir que és lícit tot. Per això et dic que crec que és un tema també molt evolutiu, d'anar treballant, mica en mica, i de confiança, i de que les persones que tenen el poder de fer-ho, ho facin.
6: Perquè vosaltres, amb cartelleres i distribució, amb Precirc, per exemple...
7: Bueno, nosaltres que tenim una mirada concreta amb la distribució, que és que, bueno, com diu la Berta, ja nosaltres vivim en una indústria, no? Amb un circuit, amb un mercat, on si et perds molt, acabes fent el que el mercat vol, o inclús la gent que gestiona el mercat se'l menja. O sigui, has d'estar molt atenta a entendre com el mercat i les demandes d'aquest sistema
6: condicionen
7: no? el valor artístic de les peces. Vale? Llavors, en relació a això, crec que les distribuïdores són com un intermediari amb el programador o amb la persona que agafa. Jo no dic que no existeixin males distribuïdores, perquè sí que hi ha gent que distribueix, que fa molt bé la seva feina. Però sí que és veritat que com a artista, jo clar, parlo com a artista. Com a artista, crec que hauríem de ser molt curosos amb tot el tema de distribució, perquè al final la distribució sí que és com un supermercat.
6: Total.
7: No?
6: I
7: llavors, des de la companyia, hem optat per tenir una producció i una distribució interna, que som un equip que valorem si el que estem... O sigui, entre tots...
6: Des de quin punt ho feu.
7: Exacte. No és que nosaltres tinguem una distribuïdora que tingui 25 espectacles i digui... Bueno, a veure, això també és un problema,
4: Sí,
7: perquè és un problema que no treballem. Perquè avui en dia...
4: I a part d'aquesta banda, hi ha aquesta banda i després hi ha l'altra banda, que és això, que, a veure, de tots els teatres que tenim i de tots els espais hi ha festivals de carrer, que els festivals de carrer, molt bé, el circ entra, però si vols fer una miqueta interior, no convencional...
6: I més vosaltres que feu aquesta hibridació.
4: Que d'E3-os que programin circ en tota Catalunya, doncs n'hi ha... A veure, déu-n'hi-do, però un en tota la temporada. No? Ja limita molt amb totes les companyies que són a Catalunya. O a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, equipaments, no? teatres que, no? que ofereixin circ, doncs mira, el Mercat de les Flors, el circ d'ara mateix, que és cada 2 anys... I a la programació estable, nosaltres estem aquest any, que estem supercontents, però només nosaltres o això sí, espectacle familiar. Llavors ja és l'altre també tema de fer del circ, que és col·locar-nos sempre en l'espai familiar.
6: Uala.
4: Vale? Que això també és molt interessant a nivell de públics i de programació.
6: De quin tipus de públic?
7: Llavors, ve? Clar, al final...
6: Què esteu fent al Mercat de les Flors?
7: Doncs al Mercat de les Flors estrenarem el projecte meu i d'en Bània, que també està en el Rolando San Martín a la direcció de la dramatúrgia. I no, perquè també
6: clar.
7: Ha estat molt a... Si no, sempre queda com a l'ombra, no? I el projecte és La Casa Intempèrie i estrenem al Mercat de les Flors.
6: Sabrem dates, ja?
7: Últim cap de setmana de gener.
6: Posarem aquí un cartell. I tant. Allà estarem, tu. Com veieu el Maresme a nivell cultural? I potser amb el circ. Què li demanaríeu al Maresme? O què li agrairíeu?
7: El Maresme és ric.
6: És rec.
7: La cultura, sí, la circ, i té bastants festivals, i hi ha molta gent de circ que ha treballat aquí.
6: Montgat, ple de riure.
7: I s'ho ha currat, sí. Sí, sí,
6: no,
7: sí.
6: No, Maresme, bé, bé.
7: El Can Gasol, que també
6: sí.
7: Està...
6: Sí, Can Gasol està cada vegada més top. Dintre dels jocs de creació per gent de circ. I Cafè Nou, circ no...
7: És molt petit l'espai.
6: És petitet.
7: És que, clar, el circ té això, també, que té...
6: Grans espais.
7: L'espai el limita una miqueta. Sí.
6: Que fort.
7: Però bueno, no, Maresme...
6: Maresme lliure i ho tocau.
7: Això, i tocau ple de circ.
6: Molt bé, noies. Doncs mireu, tres preguntetes de cultura general del Maresme. La primera pregunta. D'on ve el nom d'Ocata?
7: Ni idea.
6: Leucata, és de Leucata. Ocata. Vale. Va, aquesta jo crec que sí. Segona pregunta. Quin postre és el més famós de Sant Andreu de Llavaneres?
7: La coca de Llavaneres.
6: Vale, molt bé!
7: Sí,
6: està bona, eh? I tercera pregunta, aquí us podeu tirar triples. Quin municipi maresmenc acumula més incidències a la R1?
7: Això l'Anna, que va més amb cotxe que jo.
6: A la R1, tren.
7: Ai,
6: la
7: tren,
6: famosa, la R1, famosa línia de tren, que al Maresme ens xupem.
7: El Masnou?
6: No, està més cap amunt.
7: Més cap amunt, llavors...
6: Ho pateixen molt. Al costat de Canet?
7: El que... Sant Pol. No.
6: Arenys.
7: Arenys de Mar?
6: On hi ha més incidències. O sigui, hi ha incidències absolutament...
7: A tot arreu.
6: A tot arreu.
7: Jo, que com que però vaig la... de Mataró a Barcelona, a Masnou...
6: Clar, tot ho trobes allà.
7: Ella.
6: Ja.
7: Però bueno.
6: Pues, noies, fins aquí l'estoneta. Espero que vagi molt bé la temporada del Mercat de les Flors. I podem dir les xarxes socials, si voleu. És...
7: Sí.
6: Perdona, què?
7: Tenim la web en renovació, que ara renovarem.
6: Molt bé. Tu t'encarregues d'això?
7: Sí, després estem a Instagram.
6: Vale.
7: Sí, a Psirc. Ens trobareu allà amb tota, bueno, amb la informació dels nostres projectes, perfecte, dels darrers projectes, que en tenim tres. Tenim Coses petites, de l'Adrià Muntanya,
6: sí?
7: Circ de Llauna, d'en Benet Jofre, i La Casa Intempèrie, d'Anna Pasqual, Bania Càrlec, amb direcció de Rolando i dramaturgia Rolando San Martín. I ara estem aquí. O sigui,
6: perfecte,
7: que tenim a veure si alguna d'aquestes tres coses
6: ho posarem
7: pot arribar
6: aquí. I tant,
7: aquí,
6: sí.
7: Al Maresme.
6: Jo sí. Fem push. Doncs moltes gràcies, noies. Que vagi bé.

0: Seguim aquí al tic-tac de Ràdio Argentona i ho fem com cada divendres a aquesta hora, pels voltants de les 11. Avui anem una mica més tard, se'ns ha allargat el programa del Maresme Lliure i Cultural, però tenim aquí ja els estudis de Ràdio Argentona, a la Montse Rodó i en Jaume Buera, per parlar de cultura. És la secció Enllaçats amb la Cultura. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs tenim un programa, una secció ben farcida, pel
2: sí,
0: que m'heu dit.
2: Sí, avui encara la podríem farcir més, però bueno, ho deixarem per la setmana que ve.
1: Sí,
0: hi ha molt de moviment cultural
2: sí,
0: aquí a Argentona
2: molta
0: i a Catalunya en general.
2: Sí.
0: Comencem, doncs, Montse.
2: Bueno, el Jaume us presentarà, que connectarem amb la Maribel, que ens explicarà una mica una activitat que s'iniciarà a partir de la setmana que ve.
1: Sí, a veure, ens agradaria presentar l'activitat que prepara el Cine Club, com vam comentar, perquè, o com l'entitat va comentar, així me'n distancio una miqueta, es va dir que aniria oferint determinades propostes culturals a mesura que anés, doncs, anés fent el curs l'entitat, no? I ara em presenta una altra molt interessant, considerem que és molt interessant, que és presenta unes noves mirades audiovisuals, presenta
2: una mostra
1: de curs de joves catalans, que, o bé, diem de gent que ha acabat potser més que joves, però sí que són joves, que han acabat la carrera d'audiovisuals o que comencen a treballar en el món de l'audiovisual, i hem preparat tres sessions perquè doncs volem fer una mostra. Però si et sembla, el que podríem fer és passar a la Maribel Gómez, que és la responsable de tirar endavant aquest projecte, i en parlem amb ella, si la tenim en línia.
0: Sembla sí? que sí que la tenim. Hola, bon dia, Maribel.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel, què tal?
3: Bé, aquí.
1: Mira, que volíem que ens expliquessis una miqueta aquesta proposta que fa el Cine Club. Podríem començar pel títol, que també penso que és interessant, i després com s'ha estructurat aquestes noves mirades audiovisuals.
3: Molt bé. Sí? Bé, no sé què heu explicat.
1: No m'ha explicat res.
2: No, és que perquè acabem d'entrar al programa, que avui anàvem tard.
1: Simplement hem dit que sí. El Cine Club com a entitat ja ha comentat diverses vegades que vol anar introduint noves propostes de cap al món de l'audiovisual, cap al món del cinema, que aquesta és una de les primeres que fa, i que hem dit que es deia noves mirades audiovisuals, no? I llavors, no sé, una miqueta també discutir potser el títol, les sessions, els dies que es farà, i bé, no sé, una miqueta en parlem, també.
2: Parlem.
1: D'acord? En parlem. Què et sembla?
3: Doncs la idea inicial era... Vam començar pensant que a banda de les altres activitats que s'organitzen des del Cine Club, volíem arribar una mica més al públic més jove. Uh-huh. Perquè sí que, tot i que a banda del cicle de cinema clàssic i els altres cicles, diguem, monogràfics que hem anat fent, i diria que el que vam fer de cinema a la fresca va anar obrint una mica les portes a nou públic, i sí que últimament doncs també en aquestes sessions de reflexió, no?, que hem fet conjuntament amb el Centre d'Estudis Argentonins, hem obert una mica la porta a un altre públic, sempre ens queda pendent arribar més a la gent jove. Així que la idea era que poguessin generar unes jornades o un espai on donéssim la veu als joves que estan dins del món audiovisual. Sí que és veritat que inicialment havíem pensat més en el cinema, en els curtmetratges, etcètera, però sí que és veritat que dins d'aquest món audiovisual hi ha moltes maneres de comunicar-se i de mostrar-se, i volíem generar aquests espais per donar veu als joves. Mm-hmm. Però també ens hem adonat que dins d'aquests nous talents que hi pot haver dins del món audiovisual, no sempre ser jove quan en comença a ser o despunta com a nou talent, i per tant hem pensat que no només parlarem de joves talents, sinó que també donarem un espai per mostrar-se a qui forma part d'aquest món audiovisual i que és nou o que comença de nou o des de l'inici en aquest món.
1: Exacte. I llavors aquestes noves mirades audiovisuals són unes jornades, no? Serien les primeres jornades que es fan aquí a Argentona i s'han dividit en tres sessions, més o menys,
3: sí,
1: no?
3: Sí, hem pensat tres dies, tres dates, i de fet hem sortit una mica de la dinàmica de fer les activitats entre setmana i a la tarda, tarda-vespre, i hem traslladat les jornades els dissabtes al matí, perquè una mica el nostre objectiu és que puguin venir joves, no només argentonins, sinó joves del Maresme i fins i tot d'altres llocs, i que sigui un espai relaxat i per poder comentar i després gaudir d'aquestes noves creacions. I per això havíem pensat que els dissabtes del matí podia ser un bon moment, i el farem en tres dissabtes. Començarem el dia 17 d'octubre amb la primera jornada, on tindrem tres joves que presentaran, que utilitzaran aquest espai com a plataforma per presentar les seves creacions, els seus curts, i podrem parlar amb ells una mica de la part tècnica i de creació que hi ha al voltant d'aquests curts i en aquest món en què comencen a treballar. La segona jornada la farem el dissabte 31 d'octubre, i en aquest cas, això, Jaume, sí que m'hauràs d'ajudar, perquè ara mateix jo aquí on soc no tinc
1: Exacte, el dia 31 d'octubre hi introduïm, perquè també la idea, com discutíem aquestes jornades, era que poguéssim introduir gent jove o gent que també està treballant en el món de la indústria del cinema,
4: que expliqués la seva experiència.
1: I a més que si eren argentonins era molt millor, no? I llavors, en aquest cas, el segon dia intentaríem fer també, sembla que també presentàvem
3: tres curts més joves que llavors, comencen.
1: Exacte, llavors ho complementarem amb en Marc Duran. En Marc Duran és càmera, treballa en moltes sèries i ha fet cinema i ha fet televisió, i ens explicarà també el que significa ser càmera
4: en la seva experiència
1: cinematogràfica i televisiva, no? I llavors que això també es pogués establir un col·loqui amb els assistents per presentar també aquest tipus d'ofici, no? Que hi ha, no?
3: I llavors... I el tercer dissabte ja saltàvem el mes de novembre, que és el 21 de novembre, també amb aquest format de voler presentar tres nous talents, diguem-ne, dins del món audiovisual, que presentarien la seva obra, els seus curts, i que ens acompanyaria en aquest cas...
1: En David Bail, que també és argentoní, que a més a més en David és, a part de ser realitzador de curts, alhora també és ajudant de direcció, ha treballat amb diversos directors i ens explicarà una miqueta quina és la funció d'un ajudant de direcció, i també intentarem, perquè no el tenim acabat de lligar, un altre argentoní que també és fotògraf, està especialitzat en fotografia i alhora també ha començat a introduir-se en el món del muntatge, i concretament tant en David com en Pol són els creadors del videoclip que darrerament ha sortit, que és el Niño 5, que és Cor en Flama, que també està penjat enllaç i que ells n'han fet difusió per la xarxa, i una miqueta explicar tant un com l'altre. En David ens explicaria la funció de ser ajudant de direcció i també les dificultats que ha tingut per tirar endavant, fer curs pel seu compte, i en Pol ens explicarà una miqueta el secret del muntatge, no? Com es fa un muntatge, com es fa una edició a partir del material del vídeo, no?
3: En definitiva, la idea de les jornades era que hi hagués

0: tot el que forma part d'aquest món, del món audiovisual, i que no deixa de ser altres professions que potser els joves tampoc s'han plantejat, però que els donarà a conèixer i que els hauria de provocar interès, suposo.
1: Exacte, exacte.
0: I a més, generant aquest espai d'exhibició, exposició, però també reflexió i aprenentatge.
1: Exacte, però que no tanquem a la porta a no els tan joves, perquè tenim un públic fidel que ens segueix a tot arreu perquè està interessat en les propostes, que nosaltres no tancarem la porta a ningú, però sí que volem obrir el cinema a altres maneres o altres formats, no?, que també existeixen. No?
2: Bé, i això on es farà? I a quina hora?
0: Novament ho fem... Tenim un espai que ens ha cedit, en aquest cas, al Campus Viva, i ho farem a Can Baladí, a dins d'unes sales que hi ha allà al recinte de Can Baladí. Ho farem allà i ho farem els dissabtes i farem allò amb un horari que ens permeti no haver de llevar-nos molt d'hora, un dissabte, i que ens permeti arribar a l'hora del vermut amb moltes coses per comentar. Per tant, ho farem a les 11 del matí, entre les 11 i la 1 del migdia.
1: A la 1 o dos quarts de dues, perquè depenia
2: si allarguem una mica.
0: Com s'allargui també la conversa i l'espai de reflexió. En tot cas, això...
1: Llavors hauríem de parlar de la cosa que costa més de vegades d'explicar, que és que per muntar tot això requereixen uns certs fons econòmics, no? Perquè s'ha d'intentar pagar una miqueta tot el muntatge.
2: I els joves, els desplaçaments
1: i tot plegat. Sí. Llavors, suposo que també hem previst, no?, el fet de fer algun tipus de pagament, de fer un abonament o bé fer una entrada diària, no?
0: Hem previst que per les persones que vegin molt clar que podran venir a les 3 jornades, doncs fer com un abonament pels 3 dies, que serien 10 euros, i qui volgués venir només a una en concret o
1: a dues, en lloc de tres.
0: Sí, serien 5 euros per la jornada. Amb el benentès que aquests diners ens han de servir bàsicament per poder pagar el trasllat, no?, d'aquests joves, que alguns no venen del Maresme, sinó que venen d'altres llocs, i aquest tipus de coses. Vull dir que l'objectiu bàsicament és aquest, i res més, no sé, jo...
1: No, està molt bé, i a veure si...
2: No, una petita apreciació. Malgrat que les activitats del Cineclub són exclusives pels socis, en aquest cas no és així.
1: No és obert a tothom.
2: Vull dir, és obert a tothom, i esperem que vingui al màxim...
0: Les hem denominat com a jornades, i nosaltres, diguem-ne, som el motor que ho inicia, però ho fem també en col·laboració amb el Campus Viva, i aleshores doncs, que no estem parlant de sessions de cineclub restringides única i exclusivament als socis, sinó que la idea és que poder oferir un espai, això, un espai d'exhibició per públic.
3: Tinc una pregunta. Els socis hauran de pagar entrada?
1: A veure, la cosa és que el problema de tot aquest muntatge és que estem ultimant, perquè com que tothom té rodatges, és com molt difícil de lligar-ho. Llavors dèiem la possibilitat, ho estem valorant, perquè encara no entrem ni propaganda, ni estem creant una pàgina web on també explicarem una miqueta tot com funcionarà, i encara no ho tenim tot creat, ni informarem, perquè ho hem d'acabar de lligar. Perquè hem lligat ara totes les 3 blocs, les 3 sessions, hem aconseguit els 3 tècnics, perquè en volíem un altre, però no ha pogut ser, i això ha estat aquesta setmana. Ara estem fent com muntar-ho tot plegat i ni informarem. D'acord? Oportunament.
0: I el canal d'Instagram, Jaume, que també...
1: Exacte, el canal d'Instagram. No, home, ho comentarà el Cineclub, ho comentarà Instagram, i a més el Cineclub tindrà una pàgina on també explicarà tot aquest projecte, no? Llavors, el que sí que les ganes que tenim és que això tingui una continuïtat, que no sigui, diem, primeres jornades estan muntades una miqueta a l'expectativa, perquè sí que és cert que tothom té una situació de vegades com precària, no? Vull dir que és com difícil, i llavors molts ara el mes d'octubre tenen rodatges i tenen coses, el mes de novembre també, però hem aconseguit alliberar la data de l'últim dia, per exemple, perquè poguessin venir uns. Suposo que si l'any que ve amb més temps hi haurà més...
2: Tot es pot adequar, tot es pot modificar, per si la temporada ha de ser una altra, si de moment
1: ens feia molta il·lusió, així, no?
3: Això ha de començar, i comenceu ara, mireu com funciona.
1: I a més també recuperem una tradició...

0: Jo no sé si, Maribel, has de tens classe ara o...
1: Doncs saps que estic una mica perduda perquè he sortit i he deixat el pati dels grans i ara no sé si ja em toca anar amb
0: Et
1: els
0: toca, et
1: petits.
0: toca, et to, et toca, et toca.
1: No, encara tinc una estoneta,
0: Ah, tens
1: no
0: una soneta.
1: patiu.
0: Ah, no.
1: Sí,
0: Bé, llavors,
1: cap
0: la
1: problema.
0: cosa és que el Cineclub ja, en els seus inicis, ja va començar fent un cicle, o feia, no, feia un concurs, primer feia un concurs de Super 8 amb autors locals, després ho va ampliar-ho a nivell de Maresme, després ho va fer una mostra de cinema de Super 8 a nivell de Catalunya, i això ve a ser aquest esperit que ja tenia el Cineclub en el seu moment,
2: reprendre
0: reprendre
2: la il·lusió
0: l'activitat
2: aquesta.
0: d'introduir gent que es dedica en el món del cinema però que moltes vegades no té el canal per presentar les seves pel·lícules, no? Perquè fins i tot ens podríem arribar a proposar o a pensar en poder estrenar material que gent que té que no el pot exhibir a cap lloc i potser fer unes jornades d'aquesta mena, no? Vull dir
3: Molt bé,
0: que
3: molt bona idea.
0: seria... Sí.
3: Seguim, doncs, perquè
0: Doncs
3: tenim un programa
2: tenim
3: ple i el
2: programa.
3: temps passa.
0: Moltes gràcies, Maribel, per la informació
1: Ferri,
0: i ens veurem. Que vagi
2: ens
0: bé.
2: Ens veiem. Adéu,
0: Gràcies.
2: Maribel.
3: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
3: Doncs seguim aquí amb l'enllaçat amb la
2: Sí.
3: cultura. Tenim més temes?
2: Bueno, tenim una molt bona notícia, que ahir van donar el Premi Nobel de Literatura a una poeta, i això és sempre una bona notícia. Van donar el Premi Nobel 2026 a Anne Carson, que és una poeta canadenca nascuda el 1950 i que per aquelles coses jo tenia... No, o sigui, no és... normalment els Premis Nobel, quan els otorguen, tothom corre després a buscar on te trobem la seva obra, on te trobem, perquè no, o no ha estat traduïda, o sigui, en aquest cas, l'Anne Carson està traduïda al castellà i al català, el que passa és que no tenim... O sigui, jo tinc una fotocòpia d'un poema i després se n'ha trobat alguna altra per internet, però esperem poder ampliar tota la informació la setmana que ve, perquè la veritat és que és un personatge molt interessant i que es mereix parlar-ne una mica més a fons i tenir un llibre entre les mans, no? Cosa que
3: sí.
2: esperem que la setmana que ve el puguem tenir.
3: Sembla que és una sorpresa, perquè és una escritora molt acadèmica, molt intel·lectual,
2: sí.
3: Que es coneix poc perquè costa, potser, en el públic en general, doncs que...
2: Bueno, però això ja passa amb els Premis Nobel. O
3: sí.
2: sigui, la... sí, home, ella, de totes maneres, és Premi Príncep d'Astúries, em sembla que és del 2022, i, a més, va venir... l'any passat o fa dos anys, el CCCB...
0: L'any passat,
2: El
0: Festival de Poesia de Barcelona.
2: Sí, això, sí, d'aquell que fan al Palau de la Música.
0: El Palau de
2: per
0: la
2: tal,
0: Música.
2: És una... dins del món de la poesia ja és anomenada.
3: Sí.
2: El que passa és que, primera... Bueno, he fet una mica de prospecció i realment, no sé si sabeu el decalatge que hi ha entre els homes que han tingut el mòbil, el Nobel... i les dones que han tingut el Nobel. Llavors, a nivell de tots els Nobels, em sembla que són 890 homes...
0: Perquè en són més.
2: I ja no arriba a 100 les dones.
3: Yeah.
2: Però, a més, si mires en literatura, perquè dius, bueno, clar, Nobel de Física, Nobel de Química, Nobel de no sé què, tot això són coses que les dones han accedit més tard, malgrat que la Marie Curie és de les primeres que el va tenir, han accedit més tard no? Aquestes professions, aquests estudis, i ja, sempre ja han tingut més entrebancs, però, esclar, literatura seria el més equitatiu, no? Doncs no. Hi ha 108 homes, em sembla, que han tingut el Nobel de Literatura, i 18 dones.
3: 18 dones només.
2: 18 dones. Llavors, el que sí que mires la llista, la tinc feta, però no l'he portat, la setmana que ve si la tinc, sí que mires la llista, aquests darrers anys... Si tu mires així, això hi ha bastant home-dona, home-dona. I aquest any tocava dona, bueno, aquesta senyora és molt interessant perquè, com has dit tu, és acadèmica, o sigui, ella és poeta. De fet, en les contraportades del llibre es només posa nascuda al Canadà i professora de grec clàssic. No hi ha cap més informació. Però ella què fa? En els seus poemes, en els seus poemaris, sí que explica la vida.
3: Uh-huh.
2: És molt curiós que és al revés del que a vegades fa la gent.
3: Uh-huh.
2: I llavors el que fa és introduir tots els mites clàssics, tota la, no els mites, els personatges de la literatura clàssica, fa com una mena de simbiosi amb la, amb l'actualitat, amb els personatges actuals. Realment és un estil inclassificable, és molt... Vull dir, introdueix diverses coses, a vegades òpera, a vegades teatre, però en els poemaris, el que és el llibre ben bé, avui en volíem portar un i llegir-lo, però hem pensat sí. que si la setmana que ve ho fem, el portarem, perquè és...
3: Fem-ho, eh? Almenys un poema es pot llegir.
0: Sí, sí, sí, a més a més hi intervenim tots dos,
2: intervenim
0: eh? Perquè és una interpel·lació de, sí. de l'home i la resposta
2: i la
0: de la dona.
2: O
0: no,
2: la
0: interpel·lació
2: dona
0: de la dona i la resposta de l'home. I llavors ho vam assajar ahir al vespre, però llavors vam dir, ui, això requereix...
2: Això...
3: Més assaig.
2: Més assaig. Més assaig i més temps, no?
0: No, més assaig, no, no. però no, no. més
2: no,
0: temps
2: perquè
0: per
2: és molt, parlar. És molt, és molt pam, pam, és molt incisiu, no? El que passa és que aquest llibre que precisament que parlarem, de, que llegirem aquest poema, es diu La bellesa del marit, però no en ve baixa, eh? La bellesa en ve alta. I ella després explica això, o sigui, la seva, és un llibre que va fer ran del seu divorci, no sé si es va divorciar durant aquest llibre o després, o ja s'havia divorciat, i fa una... Bueno, l'home doncs, era molt guapo, es veu que sí que era una bellesa, no? I ella explica doncs, la sensació i les emocions que el fet de que ell fos tan vell li perdona... O sigui... passava
3: sí.
2: per davant de tota la seva actuació, diríem, poc correcta, d'acord? És una senyora molt, molt, molt interessant, ara viu a Islàndia, s'ha nacionalitzat islandesa amb el seu segon marit, i no sé, és una dona d'aquelles com a, que val la pena tenir-la com a referent de tot, no? De com escriu, clar, fa reflexiona sobre com escriu, sobre com... Tot, és increïble. I ara, l'última notícia que vaig llegir diu ens estem plantejant de regalar el premi. Clar, això devia ser el primer sotrec, perquè dius, o regalem el premi o no diem res, perquè ens estem plantejant, ara si no el regala quedarà molt lleig.
3: Quin és el premi, la dotació?
2: Un milió d'euros.
3: Un milió d'euros. Home, déu-n'hi-do, eh? S'ha de ser valent, eh, per regalar això.
2: Clar. Clar, però amb aquesta edat, igual, és que no sé ni si té fills ni si té, no ho sé.
0: No bueno. Sé, és igual. Parlem de la façana de la persona com a escriptora. No cal la vida...
2: No, perquè ella no ho fa, això.
3: Ah,
2: o sigui,
3: clar,
2: no,
3: veritat,
2: clar,
3: eh? Té
2: o sigui...
3: raó la Montse. Veure, si ella explica la seva vida en els poemes, també
2: ai, mira,
3: tenim dret nosaltres.
2: Ara deixeu-me dir dues coses sobre la tardor literària que ara entrarem amb
3: ara
2: la Montse Albets.
3: Sí.
2: O sigui, hi ha quatre llibres. La paritat fa uns quants anys, des de que nosaltres ens hi vam posar les dones de valent, hi ha paritat. O sigui, dos homes i dues dones. Els dos llibres d'homes és un de Lladres i Serenos.
0: Parra, que ja l'han presentat.
2: I l'altre, Terra de Conquesta o no sé què.
3: Terra de Fronteres.
0: Terra de Fronteres,
2: de Fronteres que és de guerra i conquesta.
3: És històric el que va passar.
2: Sí, sí, no? Bueno, la història de la Terra de Conquesta. Vale. Les de les dones, la Montse Albets, que és un llibre sobre la maternitat bueno, i tot especial.
3: Sí, no expliquem massa.
2: Sí. I després el de la Montse Verderi, que és sobre una nissaga de dones.
3: Bueno, ho vam comentar la setmana passada, que les dones escriuen més sobre les seves pròpies vivències, són llibres més emocionals, no? Que els homes, però bé, és una constatació del
2: però
3: que comentàvem.
2: Però és que en aquest cas és
3: sí,
2: molt
3: sí,
2: evident,
3: és
2: perquè
3: una,
2: de nissagues se n'han fet, els homes n'han escrit moltes i llavors parlen, i també vam parlar del llibre del Manuel Carrer, que també parla de la seva mare, però en aquest cas és que és molt, molt...
3: És ben curiós.
2: Molt de...
3: Vale. Escoltem l'entrevista que li vas fer
2: sí.
3: a la Montse Albets, que
2: sí.
3: recordem presenta...
2: Presenta... No,
3: bueno, presenta ja...
2: Només va... terra, bueno, només pluja, només fang. Bé. Sembla que va així. El títol.
3: Sí, és una mica complicat.
2: Sí.
3: Doncs l'escoltem.
2: Val. Posem...
4: Bon dia.
2: El
4: dimecres 14 es fa la segona edició de la tardor literària d'enguany, que hem arribat a la 26a tardor literària, i per aquesta segona edició presentem el llibre de la Montse Albets, Només pluja,
5: Només terra. És un títol complicat, eh? Comencem amb el títol, que jo crec que és el més complicat del llibre. Eh? El llibre es diu Només terra, només pluja, només fang.
4: Sí. Va. D'acord, doncs aquí tenim amb nosaltres a la Montse Albets, que ens parlarà d'aquest llibre magnífic que ha tingut molt d'èxit, però deixem que ella ens expliqui una mica la història i la gestació d'aquest llibre.
5: Bé, doncs bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i per poder formar part d'aquesta tardor literària amb aquest llibre, que és la meva primera novel·la. I bé, el que trobareu si agafeu Només terra, només pluja, només fang, és una història que jo sempre dic que és una barreja, perquè és una història que té una part molt dura, però també té parts fins i tot divertides i té molta tendresa. Llavors, a mi m'agrada explicar que és una mica com la vida, que hi ha moments de tot, que per molt que hi hagi moments molt foscos, doncs jo no volia tampoc fer una història completament fosca, sinó que el meu personatge, que ara us explicaré, caminés cap a un final doncs, lluminós. No? I bé, és la història d'una dona que està en un moment molt difícil de la seva vida, que arriba en una casa que fa molts anys que està tancada i arriba per resoldre una situació que no sap com resoldre. I es tanca en aquesta casa durant 9 mesos. A banda d'això tenim un poble que evidentment continua, va fent la seva vida i que està molt atent al que passa en aquesta casa. Hi ha uns veïns en concret que són una parella, Manel i la Cristineta, que de seguida que veuen que hi ha un cotxe doncs estan una mica a la guaita a veure què passa. I tenim això, no? Com aquests pobles, com n'hi ha tants, no? que volen saber el que passa a casa dels veïns, que això té una part negativa, que és aquesta sensació que et controlen, no? De control, però té una altra part que és que aquest control també pot tenir una part positiva, que és el fet de poder fer aquesta xarxa que moltes vegades, no? és tan necessària per sortir sobretot d'un moment difícil de la vida, no?
4: Molt bé, bueno, en el llibre hi ha una cosa molt, molt ben resolta, que penso que és el llenguatge extraordinari. O sigui, és un llenguatge que a vegades hi ha parts del llenguatge rural que està molt ben solucionat, o sigui, queda molt gens forçat, queda molt, molt planer, i llavors això que dius, aquest dramatisme tan intens, però que es pot pots anar llegint sense amb una certa esperança de que la cosa es resolgui, no?
5: Sí, això va ser un repte, no? D'aconseguir també que m'agrada pensar que ho vaig aconseguir, però segur que no del tot, no? Però sí de treballar aquesta contenció, que no es desbordés aquest dolor i que es pogués anar llegint i que el lector es pogués apropar a uns fets molt dramàtics, no? També acompanyat, com deia abans, per aquesta tendresa, per aquests moments de distensió, no? Hi ha les parts que parlen de Cala Viuda, que és la casa on està passant aquest drama, i les altres parts que parlen del poble, de Cal Peix, que és la casa del costat, on el lector pot respirar una mica i on també jo respirava quan escrivia, eh? Perquè també em servien per això, no? Aquests fragments més distesos, doncs jo també ho passava molt bé escrivint això.
4: Bueno, de fet, és la teva primera novel·la. Com va anar això?
5: Sí, sí, sí. Va anar... La veritat és que ho vaig viure amb estranyesa, perquè... Primer perquè no ho buscava, o sigui, jo sempre havia treballat amb feines relacionades amb els llibres, però no m'havia decidit mai a escriure jo una novel·la. Sí que escrivia, però el fet de dir, va, un repte, no?, de fer una novel·la i acabar-la no m'hi havia posat mai. Va arribar el confinament, aquella època tan rara que tots ens plantejàvem, no?, què seria de la nostra vida.
4: I tan productiva, per
5: tan
4: altra
5: productiva,
4: banda.
5: Sí. I no, en el meu cas no vaig començar a escriure llavors, però sí que em va fer com a replantejar, de dir, a veure, allò que sempre has volgut fer, posa-t'hi, perquè això no, sembla que... Era això, era un moment de plantejar-te coses, no? I així va anar. Llavors em vaig apuntar en un curs d'aquests d'escriptura que a mi em feia pànic ensenyar el que escrivia. Jo no estava d'entrada disposada a compartir amb altres persones el que escrivia. Va ser un curs que feia jo sola, online, i després la continuació natural era entrar en un grup on sí que ja era un taller d'escriptura i anaves llegint amb altra gent, no? I llavors, clar, el fet d'entrar en aquest taller, de tenir uns terminis, de tenir una obligació, jo crec que és el que em va ajudar a acabar-la, perquè jo tenia molt poca fe en acabar-la, per tant, no pensava en la publicació. O sigui, imagina't, no? I en el moment en què sí que l'acabo, llavors, clar, em plantejo que l'escriptura tampoc té massa sentit si no és per comunicar-te amb algú, no? I faig aquest pas d'enviar-ho a una editorial, en aquest cas a Periscopi, que era l'editorial que a mi, on jo veia que en el seu catàleg podia encaixar, i també amb molta pensant que em dirien que no, és evident, però volia intentar-ho, i amb la sort que els hi va interessar i em van parlar, i mira, va acabar anant tot doncs molt bé, no?
4: Bueno, tan bé que vas aconseguir el Premi Llibreter del 2025,
5: sí,
4: que és un premi amb molt de prestigi, perquè és el que otorguen els llibreters de Catalunya. Vull dir, no ve d'editorials, o sigui, no hi ha...
5: Sí.
4: No fa furtó de...
5: Sí, no hi ha dotació econòmica,
4: exacte,
5: que els diners són els que sempre
4: sí,
5: porten,
4: exacte,
5: no, aquestes suspicàcies. Sí. No?
4: Però clar, això dona una projecció i
5: sí,
4: vas anar a Guadalajara també.
5: Sí, sí, sí.
4: I, bueno, ha tingut un ressò molt important, està traduït al
5: sí,
4: castellà?
5: Sí, el van traduir al castellà, de fet per això vaig poder també anar, em va permetre poder anar a Guadalajara, que em seleccionessin perquè havies de tenir l'obra traduïda al castellà
4: ja,
5: per poder anar allà. I clar, tot molt sorprenent, el Premi Llibreter, eternament agraïda als llibreters, evidentment, perquè... És el que deies tu, no és un premi que econòmicament et doni res, però clar, qui millor que els llibreters, no? per destacar una obra, no? Penso jo, i més jo que havia sigut llibretera, o sigui que realment va ser una sorpresa. I sí, clar que t'ajuda amb la projecció, no? Perquè el llibre va sortir a l'octubre del 24... El novembre ja vaig tenir la sorpresa de ser que va estar nominat a millor novel·la de l'any, el Premi Òmnium. Després no va ser finalista, però sí que va estar nominada. Això ja va ser una sorpresa. Llavors, clar, arribar al juny de l'any següent amb el Premi Llibreter, clar, també va fer que, no, que aquesta trajectòria del llibre s'ampliés, que pogués continuar a estar present a les llibreries, cosa que és molt difícil avui dia, no, amb el ritme de novetats constants que hi ha i que els llibreters no poden mantenir a les taules de novetat perquè contínuament arriben llibres nous i s'han de tornar els que ja han sortit. Vull dir que sí, ha sigut un luxe i molt contenta perquè he fet molts actes, els lectors han respost molt bé, és un llibre que dona molt per fer clubs de lectura, perquè la gent t'expliqui també la seva visió i perquè t'expliqui també coses relacionades amb la seva vida. Ha sigut molt enriquidor tot.
4: Bueno, i amb l'alegria dels que l'havíem llegit, que ens havia agradat molt, que et donin un premi després. O sigui, és que això, quan passa, que conec algunes escriptores que els hi ha passat, és com un reconeix, com si te'l donessin una mica
5: sí,
4: tu. Perquè dius, oh, és que a mi em va agradar molt, eh? O sigui,
5: sí,
4: que el preu, vull dir que se'l mereix, perquè... I bueno, i això suposo que t'anima... A continuar?
5: Sí, no estic escrivint, de fet ja tinc una segona pràcticament ja enllestida, però bueno, això és un procés molt llarg, que encara s'ha de parlar amb l'editorial, després entrarem al procés d'edició que també és llarg, i ja es veurà, però sí, clar, parar d'escriure no paro perquè és que no... Ara jo crec que no ho sabria fer.
4: Exacte,
5: o sigui, no,
4: ja és una, ja és una
5: ja
4: manera
5: una
4: de viure, ja és una manera de
5: exacte,
4: viure.
5: Exacte, sí,
4: no?
5: Sí.
4: Vull dir que no...
5: Sí.
4: Bueno, doncs, molt contenta de que hagi anat tot tan bé. T'esperem el dimecres 14 i hi haurà molt de públic que jo ja sé que els hi ha agradat molt.
5: Que
4: o sigui que això és, amb la tardor, una de les coses que té bones és que hi ha molta gent que ve, que ja s'ha llegit perquè la Biblioteca Municipal té els llibres per deixar, però a part d'això, quan ve un llibre d'aquests que ha tingut ressò, doncs la gent està molt contenta de trobar-se amb la persona que l'ha escrit. I això està molt, és molt interessant.
5: Doncs,
4: moltes gràcies per les teves respostes i
5: gràcies,
4: fins
5: a
4: el dimecres.
5: Fins dimecres.

0: Bueno, por exemple, aquesta cançó, que és una tradicional
1: valenciana,
0: però que la mateixa tonada s'ha adaptat a diferents textos de tota la costa de catalanoparlant, diríem, i és el ball del balatori, balatori.
1: La vetlla, balatori, sí. Depèn de qui ho pronuncia.
0: Però em sembla que es diu balatori. Mm. En aquest cas, cantat per la Maria Arnal i amb la guitarra del Marcel Bagés, i parla de la pena de la mare quan se li ha mort un fill. D'acord? I, bueno, segurament la coneixeu amb alguna de les versions, perquè és una cançó preciosa i molt emotiva. I la Montse Albets el que diu és que l'ha acompanyada, aquesta cançó l'ha anat acompanyant, la cançó, durant tota l'escriptura del llibre, i també un vers del Vicenç Andrés i Estellers, que està en la portada del llibre, en una de les primeres pàgines, que no recordo quin és, però que també és com allò de dir, va, em poso en situació d'escriure i em poso, tinc com a referència aquests dos, la cançó i aquest text, d'acord? Us la recomano molt, perquè és una novel·la dura, però molt ben escrita i, a més, bueno, amb esperança final, diríem, no?
1: I, a més, com tu deies en l'entrevista, que el llenguatge és com
0: està molt ric,
1: té una capacitat de transcriure...
0: Però
1: tot.
0: Molt ric i molt real, la transcripció de com es parla, però sense gens... Que costa molt, això, eh?
2: Sí.
0: Sense que sigui forçat, vull dir que es passa
2: molt... Molt fluid.
0: Molt
2: sí.
0: Fluid, i llavors està molt bé. Bueno,
1: i a més a més també podríem dir, a veure, ara sortint del llibre, no? Perquè també hem triat la Maria Arnal, a part de que vam descobrir que ella l'havia estat escoltant molt escrivint aquest llibre, perquè la Maria Arnal és la veu de la companyia La Veronal, te'n recordes?
0: Sí.
1: La vam descobrir nosaltres, a veure, ja l'havíem sentit cantant, però la vam acabar descobrint en La mort i la primavera de la Mercè Rodoreda, que ella era un element important, que també ho vam comentar en el programa aquí, i ella era la veu, la que cantava, no? I és una persona, per això també, a veure si podem tancar el programa amb també una altra cançó de la Maria Arnal. No?
0: Bueno, jo torno, sempre vaig en el mateix lloc, però els grans noms de la música catalana avui dia, la major part són dones. O sigui, la Maria Arnal és realment un personatge extraordinari. La Sílvia Pérez Cruz, no cal dir-ho. La Rosalía ja està en una altra...
2: En
0: una altra dimensió. Hi ha, com se diu aquella noia? La Magalí Serés, que també ha fet un... Bueno, posem-hi la Carola perquè...
1: Aquelles
0: aquelles modernes que també van venir l'any passat, que no me'n recordo. Vull dir que hi ha un planter molt, molt, molt interessant. Bueno.
1: Bé. I reprenem la ficció en català, perquè ja que estem en ficció, hem parlat de ficció de novel·la, podríem parlar una miqueta de la ficció en català en el món audiovisual, no? I també, mirant-ho, ens ha sorprès, com parlàvem amb la Montse, que darrerament totes les històries que es presenten a cinema...
0: Estem parlant de cinema i de televisió.
1: No? Tots són històries col·lectives i alhora també catalanes, parlen de nosaltres, no? I llavors hem fet com tot un repàs de coses que la gent, sense haver de pagar una plataforma, pot revisar el 3CAT, no? Que també és una plataforma que hem de considerar que és important. En el 3CAT hi trobem el 47, d'en Marcel Barrena, que en van parlant en aquest programa, i és una bona manera de també de repescar el moviment...
0: Una mica reconstruït, ficcionat, història,
1: però és un moviment veïnal a Barcelona, que a més amb els darrers aiguats que hi ha hagut a Barcelona, han tingut
0: a Torre Baró.
1: Han tingut uns problemes horrorosos també amb el fang una altra vegada, i és una pel·lícula del 2025 que cal doncs veure-la, no? La força del veïnat també, o de la família, en aquest cas el Carràs, que també la teniu al 3CAT, que és de la Carla Simó, que va guanyar l'Os d'Or de Berlín, que també en vam parlar-ne aquí, quan es va fer aquí a Argentona, i en vam parlar en aquest programa, que també és una pel·lícula per revisar, no? Tenim la furgó, ara que es parla tant de la gent que no té habitatge,
0: sense,
1: no?
0: Sense habitatge.
1: Sense habitatge, la furgó és un senyor que viu a dins d'una furgoneta.
0: Que s'ha separat.
1: Que s'ha separat,
0: no,
1: que és en Pol López, que viu a dins d'una furgoneta, que també ho vam comentar aquí en aquest programa, i que intenta recuperar la seva filla. Tenim Criatura, que parla de les dones, no? Que tu que deies això, de, doncs, que les dones... amb l'Helena Martín, que va guanyar els Premis Gaudí l'any 2026, que parla de la història del desig, no? De la dona, no? I també la trobeu al 3CAT, no? I també altres coses que no són al 3CAT, però que també han parlat de nosaltres.
0: Bueno, Gènesi és... també està al 3CAT.
1: Sí, però espera't, ah. Llavors anem. Llavors també hi ha, perquè parlàvem de pel·lícules, no? Llavors hi ha el Cronos, que també s'ha fet aquí a Argentona, que parla de l'atemptat de 2017 a Barcelona, que també parla de nosaltres, com vam reaccionar.
2: S'ha pare... fet, perdona, que t'interrompi, s'ha fet, vols dir que s'ha emès?
1: S'ha emès aquí a Argentona, s'ha emès aquí a Argentona. S'ha emès, no. Bé, com... esclar, el s'ha emès, o s'ha passat, o s'ha projectat aquí a Argentona.
2: És que s'ha fet. Exacte. Vol dir que s'ha gravat aquí.
1: No.
2: Oi? Perdoneu, és que s'ha vingut un...
1: Encantat. No, cap problema. No?
0: A més, és, ara una cosa literària. A més, és val per pel·lícula o és una cosa, per exemple, per la ràdio?
1: No sé.
2: S'emet una pel·lícula, sí.
0: Sí?
1: O s'ha projectat la pel·lícula.
2: Projectat. Perquè projecció, com que es feia abans amb la projecció d'això, no?
0: Val.
1: Llavors, el Pare Nostre de l'Uberga, que parlava de la vida d'en Pujol, no? I també s'ha emès o s'ha projectat el Balandrau, aquí a Argentona, que parlava del cas de...
0: Del llavissament i dels...
1: Sí, bé, del torb, no? Del vent aquest del Pirineu.
2: Sí, que, la tempesta...
1: La tempesta aquella perfecta que va matar tanta gent. No? Bé, i a part d'això, també volíem parlar, ja que parlem d'històries que parlen de nosaltres, que ja comencem a parlar de nosaltres, que són pel·lícules que són prou ben fetes i es poden projectar arreu, doncs la sèrie que vam dir que en parlaríem, que era Gènesi, que era la història d'en Ferran Adrià, no? D'acord? És una sèrie...
0: És més aviat la història del Bulli, potser,
1: del Bulli,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Ah, sí.
1: Que està posat a 3CAT també, el podeu veure. Són 6 capítols i que més endavant també es podrà veure a Netflix. I a Netflix hi ha un producte que no és fet ja en català, que no ha estat doblat, i que s'emetrà a la Xina o s'emetrà arreu del món a través de la plataforma Netflix. Per tant, que és prou important, no?
2: Què m'has dit? Que s'ha gravat en català o no?
1: Sí, està fet en català.
2: Està fet en català i s'emetrà, clar, sí.
0: Es perdrà el toc de la dicció tan singular.
1: Jo m'hi he fixat a l'emissió que ven... Que en la televisió jo veig que parlen en català. De vegades, jo crec que s'ha fet la versió catalana, l'ha fet, el que passa que Netflix té els drets per explotar-ho arreu del món, s'ha fet en col·laboració de Netflix, no? Llavors, no sé, l'has vist a Gènesi?
2: No l'he vist.
1: Ah, no, però doncs... Bé, és... No, perquè home, jo dic no, perquè és interessant. No, és interessant... Per la manera, a veure, té els pros i contres, i a més té un problema que hem vist, o alguna gent potser ha vist, és The Bear, aquella sèrie que teníem a Disney Plus, que també era el món de...
0: Però tot, o sigui, n'hi ha vàries,
1: ha
0: i totes
1: vàries.
0: Són dramàtiques i acabes amb un frenesí.
2: Mira, ara que dius això, vaig començar amb el The Bear, perquè, esclar, estava tan... se'n parlava tant, i vaig haver de plegar, perquè em estressava...
1: Em vas posar nerviosa.
2: Em vaig posar el primer capítol,
0: i n'hi ha una altra que encara és pitjor, que és aquella del protagonista, el pare d'Adolescents, aquell senyor anglès... que encara és pitjor, que al final es mor d'un atac de cor, però t'agafa un estat de nervis, clar, no.
1: Aquesta és més tranquil·la, el que sí que jo crec que està ben explicat, perquè la pel·lícula, la sèrie ha tingut l'assessorament de l'Adrià, d'en Ferran Adrià, no? I llavors les escenes de plats i les escenes de la cuina resulten molt reals. Jo penso que és la cosa que està més aconseguida en aquesta sèrie, no?
0: També... Home, ell està molt bé.
1: I l'actor, en Miquel Fernández, que fa el paper de Ferran Adrià...
0: I el que fa de Juli Soler també està
1: que
0: molt
1: si tanques els ulls, sembla que sigui en Ferran Adrià.
2: Sí, parla molt bé
1: la mateixa manera, la mateixa dicció...
0: Per això dic que això a la Xina no ho podran...
1: No, és igual, però...
0: O sigui, aquest tret que nosaltres hi donem un valor afegit a la sèrie, perquè dius, ostres, que és que és molt real, a la Xina això no ho sabran apreciar.
2: Bé, però és igual. Llavors, perquè moltes coses tampoc apreciem
0: nosaltres
2: dels xinos, no? Quan mirem aquestes sèries coreanes.
1: Llavors, bé, a part de Miquel Fernández, tenim l'Ivan Massaguer, que fa de Juli Soler, que també
0: ho fa molt bé.
1: Ho fa realment molt bé. I llavors també hi ha un altre cuiner que apareix, que és en Santi Santamaria, que el protagonista és l'Alberto Díaz, que també que ve a ser l'antagonista de la sèrie, perquè funcioni la sèrie o
0: que
1: una sèrie
0: veritat,
1: normal,
0: és,
1: hi ha d'haver-hi el protagonista i l'antagonista, en aquest cas és en Santi Santamaria. Jo crec que és una sèrie que funciona, que està bé, que per gaudir-ne doncs a casa és una bona sèrie i us la recomanem, d'acord? Per tant, que aquestes serien les nostres recomanacions.
0: Bueno, no, jo recomano una sèrie de policíaca. De
2: sèrie oi, feta
0: negra.
2: Per un home o per una dona?
0: No, o sigui, la idea original és de la P.D. James, que sí, és aquella
1: la
0: autora que va
1: dels
0: fer...
1: dels hijos de los hombres.
0: Els fills dels homes, però... Clar, surt un... és que jo ho sento, tinc debilitat. I l'altre dia vaig sentir l'Isabel Cuixet que va dir, és que estic enganxada en aquesta sèrie. Vaig pensar, ui, a veure.
2: Ah, sí.
0: Molt anglesa, és aquella cosa de detectiu, molt anglès, molt d'això que a mi m'agraden, em sap greu dir-ho.
2: Com es diu una altra vegada?
0: Dalglish, està filmint. O sigui,
2: ah, filmint, no...
0: no?
2: Només a filmint.
1: Sí,
0: sí. És que hem arribat una mica a la conclusió de només recomanar coses que es facin a Filmin perquè és la catalana, yeah, és la que té prestigi.
1: No,
0: més.
1: Però de vegades hem recomanat de... Movistar.
0: També. Movistar també n'hem recomanat
1: alguna de
0: cada
1: Movistar,
0: vegada
1: també.
0: Menys. Però bueno, aquest és un senyor anglès així de mitjana edat que està molt elegant i que d'allò... I les trames, em sembla que van per la tercera temporada i ara en faran una altra, i les trames és allò de que toquen tres morts per temporada i per capítol, quan vas pel segon mort dius, bueno, encara... encara em falta una altra, aviam qui serà. Està bé, o sigui, és que clar,
2: és que
0: una mica
2: anglesos...
0: d'entreteniment
2: sí,
0: també, oi?
2: Oh, i tant.
0: Allò que dèiem,
2: oh, tant. Sí,
0: encara
2: que
0: sigui
2: dir,
0: de morts... I de
1: a més a més, quan vas mirant la sèrie, hi arriba un punt que dius... És aquest.
0: És
1: o
0: aquest.
1: És aquesta,
0: em vas aprenent.
1: No?
0: Em vas,
2: sí,
0: aprenent.
2: Vas
0: aprenent.
2: Sí, sí, sí. Jo m'he convertit en una experta.
0: Sí.
2: Perquè
0: sí,
2: jo miro també moltes sèries d'escandinaves, del nord, de Suècia,
0: sí,
2: de Noruega, i m'encanta també perquè veus la vida diària d'ells,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: I veus una experta de detectiu privada
0: i
2: no privat.
0: I és això.
1: Llavors vas dient, no, aquest és això, però aquest això o altre.
2: Sí,
1: llavors
2: sí,
1: vas
2: rumiant. Però a vegades te'ls amaguen, eh? Te'ls
1: no, però,
2: amaguen,
1: aquest...
0: no, però ja hi comptes amb aquesta
1: magia.
0: Sempre
2: si l'has encertat, ui,
0: sí,
2: és com si t'hagués tocat la loteria.
1: Sempre hi ha un gir, no?
0: Deixem-ho aquí.
2: Sony 59.
1: Sí.
2: Deixem amb la música que m'havies dit, a la
1: sí,
2: vida.
1: De la vida, perquè també és de la Maria...
0: Arnal i el...
1: Arnal, exacte.
2: Per
1: I d'en Marcel Bagés. No?
2: Molt bé, ens acomiadem de vosaltres, Montse Rodó i Jaume Buera.
1: Bé, i lamentem l'aiguat dels Sense Portes, que ens va saber com molt de greu,
2: sí,
1: i felicitem moltíssim a les veus del record, que
0: va ser un èxit rotund.
1: Un èxit rotund, sí, l'espectacle, i els dos passis. Per
0: sortia
1: tant,
0: la Carola també cantant,
1: i felicitem
0: amics que hi sortien. I
1: més de 60 persones, la Cristina Navarro, un gran treball, l'Emília Illamola i la Maria Josep Castillo van fer un treball també ingent.
0: Bueno, entre...
1: I la Montse Pons
0: la part...
1: i la Lourdes Serra, moltíssima
0: gent
1: que ens deixem
0: va
1: ara.
0: Va
1: treballar
0: molta gent.
1: Va treballar molta gent. En Xavier Peguera també enregistrant-ho. Va ser una cosa realment que... vaja, felicitem a tothom.
0: Una obra col·lectiva.
1: Molt
0: difícil de...
1: Se'n diu teatre col·lectiu, em sembla això. Hauries de parlar amb la Cristina Navarro que t'expliqués això del concepte...
2: No, si ja la vam entrevistar.
1: No, però
2: això,
1: el concepte del teatre col·lectiu...
2: Ah,
1: de la gènesi, perquè ella té com tota una teoria que està com molt bé.
2: El que és formidable és això que dieu, no? Un teatre col·lectiu amb gent del poble.
1: Amb gent del poble.
2: O sigui que el
1: i amb,
2: nivell...
1: amb un gran treball primer de recuperar tot, ha fet la recopilació de tota la documentació que hi van treballar-hi de valent des del centre d'estudis amb les dues persones que he dit, després l'empenta d'en Xavier Peguera, després la posada en escena de la Cristina, no sé, i altra gent, perquè és que no recordo els ballarins, els músics,
2: tots
1: la música
2: els nens
1: en directe,
2: ho van fer molt bé,
1: tots,
2: els joves,
1: tots, tots,
2: que
1: tots,
2: va ser espectacular.
0: Ah, vas,
2: jo hi era i em va agradar molt,
0: ja
2: molt, perquè pensaves 13 testimonis, això serà una cosa llarga, pesada, però no, perquè es van agafar només aquelles anècdotes concretes.
0: Ho van
2: lligar
0: molt
2: l'experiència amb la música
1: per
2: i
1: tant,
2: la coreografia.
1: Que n'esperem més d'aquestes activitats.
2: No, ja la Cristina ja li van preguntar si continuaré, diu, home, és molta feina.
0: Estava molt cansat. Després de fer ara, després ja el Cuquet ja hi és, ja ponem.
2: Ja la convencerem per properes ocasions.
0: Vinga,
2: us esperem la setmana que ve aquí a Radio Argentona.

0: El podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
1: Benvinguts al quart programa de la cinquena temporada del Repicat. Acabat el festival Sense Portes, esquivant les inclemències del temps, entrem de ple a la tardor literària i a la nova temporada d'espectacles a la sala.

quan encara ressonen amb força les ovacions que reberen els actors, músics, ballarins i el personal tècnic de la representació teatral Veus de la Memòria, que van omplir dues vegades l'aforament de la sala, ens enfilem de dret cap a la inauguració de la nova temporada d'espectacles a la sala, d'octubre a desembre. El dimecres 7 va començar la venda d'entrades, des del dijous 8 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també en línia a través de entrades.argentona.cat. També en podeu adquirir a partir d'una hora abans de cada espectacle a la taquilla del teatre. Avui us volem destacar dos dels espectacles. L'espectacle inaugural, el divendres 16 d'octubre, serà l'obra de teatre Per Magel, basada en l'obra de la reconeguda escriptora Eva Baltasar i interpretada en forma de monòleg per Maria Rodríguez Soto. L'espectacle acaba de rebre dos guardons en la novena edició dels Premis Teatre Barcelona de la temporada 2025-2026, el millor espectacle de proximitat i el millor adaptació. I el dissabte 28 d'octubre, l'argentoní Pep Lladó ens portarà el seu darrer treball, que ha anomenat El Circ de les Puces. Estarà molt ben acompanyat pels músics de la seva banda, per músics argentonins convidats i la participació de les corals d'Argentona sota la direcció de Narcís Peric. Quin enrenou rumber que podrem gaudir a l'escenari de la sala. Us continuarem informant.

El proper dimecres 14 d'octubre a la Biblioteca d'Argentona, l'escriptora Montse Betz conversarà amb els assistents a la segona sessió de la tardor literària organitzada pel Centre d'Estudis Jaume Clavell sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, que va ser Premi Llibreter 2025. Es tracta de la primera novel·la de l'autora mataronina de 49 anys. En una entrevista a VilaWeb feta per Emma Granyer, es destaca que el treball minuciós que fa de la llengua, la solidesa estructural, el joc entre simbologia i realitat i la contenció del relat fan que sembli una novel·la d'una autora consolidada. No és tan estrany el domini del veig de l'escriptura. Ha treballat de llibretera, és una gran lectora i, a més, també ha treballat d'assessora editorial. Coneix la professió pam a pam. A l'entrevista li pregunten: per què heu decidit de parlar del dol a partir de la mort d'un fill? I l'autora respon: no va ser una decisió premeditada. El que m'interessava, més que el dol, era com ens relacionem les persones amb els morts, tant a escala espiritual o psicològica com físicament amb el cos. Pensant en l'escena inicial, em va sortir la idea que fos un fill, perquè és un dol especial i perquè em permetia parlar de la maternitat, un altre dels temes de la novel·la. Segur que serà una conversa molt interessant.

0: El divendres 26 d'octubre, també a la biblioteca, vindrà David Vila a presentar el llibre que acaba de publicar, La llengua i tu, convidat per la Cal d'Argentona dins dels actes del Cor Llengua 2026. En David és docent, escriptor de contes i un gran divulgador de la llengua catalana. El llibre l'ha publicat Bolian Edicions, editorial amb seu al carrer del Molí d'Argentona. L'acte de presentació del llibre tindrà el format d'entrevista. Dos joves argentonins, l'Anton Serra i la Vinyet Castells, conversaran amb l'autor. Escoltem les paraules que ens adreça David Vila.
1: Hola, sóc el David Vila i Ros, professor, dinamitzador lingüístic i escriptor, i justament acabo de publicar amb Bolian Edicions d'Argentona La llengua i tu, un llibre en què reflexiono sobre el patrimoni que representen totes les llengües, la situació del català i, sobretot, què podem fer cadascú de nosaltres per ajudar una miqueta aquesta llengua que no sabem mai si el got és mig ple o mig buit. Aleshores, ja l'he anat presentant per diferents punts del territori. Vaig poder ser també a la Setmana del Llibre en Català, en una taula rodona molt interessant, i ara amb moltes ganes de ser a la Biblioteca d'Argentona per compartir, doncs, això, reflexions al voltant del català i mirar sobretot què podem fer perquè sigui una llengua plenament normal. Us hi espero. Moltes gràcies.

demà, dissabte, tindrà lloc el quart i darrer concert de comiat del grup Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Ha estat una fita històrica. És el primer grup català que aconsegueix omplir quatre vegades aquest recinte. El darrer concert serà ofert en directe per TV3 des de 8:45. No hem de caure en la nostàlgia. Els músics del grup segur que ens donaran moltes alegries més en els nous projectes musicals. Us deixem amb la cançó La gent que estimo, amb la col·laboració de la cantant Rita Payés. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Ara és moment de connectar amb la xarxa per conèixer les novetats cinematogràfiques per aquest cap de setmana. Això és el Tic-Tac de Ràdio Argentona.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque son la caja.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

Tal dia com avui, viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides.

Avui, 9 d'octubre, viatgem en el temps per recordar alguns fets destacats de la història i la cultura. L'any 1839 naixia a Barcelona Frederic Soler i Obert, més conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra. Dramaturg i poeta, va ser una figura clau en la renovació del teatre català del segle XIX i va contribuir a apropar la llengua catalana als escenaris populars. Aquesta jornada també és especial per als valencians que celebren la Diada del País Valencià. La commemoració recorda el 9 d'octubre de l'any 1238, quan el rei Jaume I va entrar a la ciutat de València, un episodi decisiu en la història del territori i en la formació del Regne de València. Saltem ara fins al 9 d'octubre del 2012, una data que va commocionar el món. Aquell dia, la jove activista pakistanesa Malala Yousafzai va ser tirotejada pels talibans quan tornava de l'escola a causa de la seva defensa del dret de les nenes a rebre una educació. Malgrat la gravetat de les ferides, Malala va sobreviure i va acabar convertint-se en un símbol internacional de la lluita per l'educació i la igualtat. L'any 2014 va rebre el Premi Nobel de la Pau. I acabem amb una cita amb la història del teatre musical. El 9 d'octubre de 1986 s'estrenava al West End de Londres The Phantom of the Opera, el cèlebre musical d'Andrew Lloyd Webber, amb una música inoblidable i una història plena de misteri, amor i passió. L'obra es va convertir en un fenomen internacional i en una de les produccions més emblemàtiques del teatre musical. Aquestes són, doncs, algunes de les efemèrides que ens deixa el 9 d'octubre, una jornada que ens connecta amb la cultura catalana, la memòria històrica i grans històries de superació i creativitat. Falten 10 minuts per la 1 del migdia. Això és el Tic-Tac de Ràdio Argentona.

Falta un minut per arribar a la una del migdia. És el moment d'acomiadar-nos. Gràcies per acompanyar-nos aquestes 3 hores d'aquest divendres 9 d'octubre. Ens retrobem el dimarts, en dia 13, a les 10 del matí, que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu.

0: La nit de dissabte a diumenge passat va deixar registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis més intensos que es recorden a la comarca. N'hem estat parlant tota la setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya va comptabilitzar 244 litres per metre quadrat a Mataró. Els ADFs asseguren que a la Vall d'Argentona es van superar els 250 litres per metre quadrat, una xifra mai vista. La policia local va atendre una seixantena de serveis durant el cap de setmana, que a mitjans de setmana ja eren una setantena. Les zones més castigades van ser l'accés nord, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, amb calçades i voreres molt malmeses. A Can Raimí, la policia local va habilitar carrers en doble sentit i va treballar amb maquinària pesada per retirar fang i garantir l'accés a tots els habitatges. Escoltem a l'inspector cap de la policia local.
1: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua es va filtrar als soterranis de diverses empreses i van haver d'intervenir els bombers. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros va patir talls puntuals. Algun aparcament subterrani es va inundar i un vehicle va quedar atrapat al túnel d'accés cap a Mataró. Una de les anècdotes més singulars, prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes van passar la nit atrapats a la masia i després van ser traslladats al casal d'Argentona. El temporal també va afectar la zona esportiva. El pavelló nou va ser el més perjudicat, ja que hi va entrar aigua a la pista, mentre que el terreny de joc del camp de futbol no va patir danys. La deixalleria també va quedar temporalment fora de servei. El dimarts es va reobrir al migdia la carretera C-1415, tallada des de diumenge. També dimarts el carrer Gran va quedar tallat al trànsit entre el carrer Nou i el carrer Ramon Par davant del Saló de Pedra, perquè la policia local va cordonar la casa del número 66 per perill d'esfondrament. Encara, a més, hi ha habitatges disseminats als quals no es pot accedir directament. S'estan obrint i habilitant camins, però en alguns casos cal maquinària pesada. Àlex Navarro és el cap operatiu dels ADF Serra de Marina.
2: Un del problema afegit és que hi ha tanta aigua que la terra es fang i no es pot entrar en vehicle perquè quedem enganxats. Llavors hem d'esperar que s'aixequi tot una miqueta per poder entrar allà també amb el vehicle lleuger o amb la maquinària pròpia, perquè ara mateix un tractor també quedaria enganxat allà, i poder arreglar aquells camins. Llavors, si ara comença a circular tothom per pistes i camins, motos, cotxes 4x4, està fent més malbé encara els camins del que ja ha fet malbé la pròpia pluja.
0: Els ADFs i la policia local fan una crida a la prudència, evitar els desplaçaments no essencials, anar en compte per vies amb arbres caiguts o pedres, prendre seriosament els avisos de protecció civil i, davant de qualsevol incidència, trucar al 112 indicant la ubicació. D'altra banda, les fonts d'Argentona també van quedar molt malmeses. Unes 15 de les 20 fonts restaurades pels voluntaris han patit els efectes del temporal directament o als camins d'accés. La font de l'Esquirol és de les més afectades. El grup de fonts convoca tothom diumenge 11 d'octubre a 8:45 del matí a la Font del Ferro per netejar el torrent i les canonades i treure la sorra, sobretot, a la Font de l'Esquirol. Una de les afectacions més greus també va ser la de la xarxa d'aigua. Una canonada principal trencada a la Riera de Clarà va deixar sense servei els veïnats de Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa. Aquesta avaria es va resoldre dissabte mateix, però diumenge s'hi va afegir una segona fuita molt greu al polígon nord que va afectar empreses, urbanitzacions i diverses zones del nucli urbà. El cas més complex va ser el de les Ginesteres. La força de l'aigua va deixar al descobert la canonada principal sota el pont de l'autopista i en reobrir la xarxa van aparèixer dues esquerdes en un punt de difícil accés. Això va deixar sense aigua aproximadament un 40% dels veïns fins dijous al matí. Mentrestant, l'Ajuntament va habilitar cubes d'aigua potable amb horari rotatiu per diversos punts de la urbanització i va cedir tres vestidors individuals del pavelló municipal perquè els veïns poguessin dutxar-se. Aquesta setmana també han passat per la roda política d'anàlisi del darrer ple les regidores no adscrites Maria Mercè Juan i Susana López, la regidora d'Esquerra Republicana Mariona Pascual, la regidora del PSC Marc Rodríguez, el regidor de Junts Sergi Blanco i el regidor del PP Fran Fragoso. Tots ells han parlat del Collell i l'habitatge. Podeu recuperar les entrevistes a radioargentona.cat i al canal YouTube de Ràdio Argentona. I la setmana marcada pel temporal també ha tingut una vida cultural que no s'ha aturat. Dimecres va començar la venda d'entrades de la nova temporada de la sala. Al matí es podien comprar presencialment a la taquilla del teatre i a partir del migdia en línia a través d'entrades.argentona.cat. Des d'ahir dijous també es poden adquirir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar. Dimecres també va començar la 26a edició de la Tardor Literària organitzada pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell. Són quatre sessions durant quatre dimecres consecutius per acostar lectors i autors totes en llengua catalana. El cicle es va estrenar amb la novel·la Negra Parra de l'autor mataroní Joan Ametller. Les properes cites seran el 14 d'octubre amb Montse Alvets i Només Terra, Només Pluja, Només Fang, Premi Llibreter 2025. El 21 d'octubre, amb Jordi Nogués i la ficció històrica Terres de Frontera. I el 28 d'octubre, amb Montse Barderi i La memòria de l'aigua, obra que va rebre el Premi Prudenci Bertrana el 2019. I aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària també ha engegat una nova temporada de conferències i activitats per promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural va tenir lloc al centre parroquial i va estar dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila. El programa d'aquesta temporada és variat, inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars. També hi ha sortides culturals, com la visita a la Casa Museu Pau Casals del Vendrell.
3: Els esports.
0: Fem un repàs als partits d'aquest cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona intentarà aconseguir la primera victòria a la Lliga Elit aquest cap de setmana a casa. Dissabte a les 5 de la tarda s'enfronta al Manlleu. El segon equip del Futbol Club Argentona també juga dissabte, però a les 8 del vespre es desplaçarà a Malgrat. El sènior masculí del CBA juga a Barcelona aquest cap de setmana. Juga diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Claret. El sènior B del CBA juga dissabte, demà 8:45 del vespre, a la pista del Vilassar de Dalt B. El sènior femení del CBA juga a casa. Demà dissabte, a les 4 de la tarda, s'enfrontarà al càmping Bianya Roser B. Anem a l'handbol perquè a la mateixa hora, dissabte a les 4 de la tarda, juga el sènior masculí de l'Aietà també a casa, s'enfronta al Garbí B de Palafrugell. I acabem amb el sènior femení de l'Aietà, que té un desplaçament llarg aquest cap de setmana. Juga a la pista del Tàrrega demà a les 6 de la tarda.

0: La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. Obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I dimarts 13 d'octubre, sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana anomenada APEU. L'Ajuntament d'Argentona organitza aquesta sessió a les 8 del vespre al Saló de Pedra. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. Obrim l'agenda. Demà dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. Aquest cap de setmana el Centre Parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure avui a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà demà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. La segona proposta del Centre Parroquial és Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit, la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula una de les actrius protagonistes que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per a aquesta projecció de dilluns es poden comprar avui a 7:15 de la tarda, a 9:15 del vespre, de 7:15 a 9:15, al mateix centre parroquial.
4: Sisplau, m'heu de creure.
5: Tanit, ja n'hi ha prou.
6: A veure si et faig gran durant santa vegada.
0: També us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Les obres d'Albert Alís les podeu visitar fins al 8 de novembre. Anem a la informació meteorològica. Avui dia majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda aniran creixent algunes nuvolades, però no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen, amb unes màximes que se situen avui entre els 18 i els 23 graus. Dissabte, demà dissabte, començarem el cap de setmana amb un temps plenament estable i assolellat a tota la comarca, sense cap mena de precipitació a la vista. I atenció a l'ambient perquè les temperatures tornaran a marcar una davallada, les mínimes cauran fins als 9 graus, possiblement algunes zones, i les màximes amb prou feines oscil·laran entre els 17 i els 21 graus. Fins aquí el resum setmanal. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens retrobem ja dimarts. Que passeu un bon cap de setmana.
7: Viu la ràdio.
4: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a la

0: que encara em recorda.
1: Que fa el ferroviari, amb la xarxa de rodalies ja recuperada dels temporals, avui el focus es posa als despatxos. L'advocacia de l'Estat qüestiona que el conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya sigui també director de Rodalies de Renfe. Totes dues funcions recauen en una sola persona, que és Òscar Puig.

0: Són 2:15, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: Bona tarda, benvinguts a la roda política. Seguim analitzant l'actualitat local amb els grups municipals. Avui ens acompanya el regidor d'Unitat Argentona per la República, Isidre Vinyes. Bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
0: Amb Isidre Vinyes parlarem dels efectes del temporal, d'habitatge, de la poda de l'arbrat i de moltes altres qüestions. Comencem.

0: Isidre, anem a l'actualitat. Estan convocades eleccions generals pel 29 de novembre. Quin impacte han de tenir pels municipis?
1: Per nosaltres, les eleccions. Nosaltres som un partit municipalista, per tant, des d'aquest punt de vista, poques. Però, bàsicament, la gent d'Unitat som d'esquerres i som independentistes. Per tant, ja es pot veure cap on anirem, no? És a dir, l'avantatge de les esquerres, o desavantatge, és que són molt clars. De seguida saben on som. No com altres, que no sap si són de dretes, d'esquerres, de centre o de qualsevol altra cosa. Nosaltres som molt clars.
0: Ho pregunto també perquè no fa pas gaire Unitat publicava a les seves xarxes socials un vídeo celebrant l'aniversari de l'1 d'octubre, llançant un missatge d'optimisme sobre la futura República Catalana. A hores d'ara estem més a prop de la tornada del president Puigdemont, però al mateix temps també estem, segons les enquestes, a prop de que hi hagi un govern de dretes i potser fins i tot d'extrema dreta a l'Estat.
1: Serà un drama. Jo no sé si, aquí permetem que m'adreci directament a Junts, no sé si han calibrat realment el que estan fent, perquè ens estan abocant a 4 anys mínim d'un govern que ho tirarà per terra tota la lluita que s'ha fet durant els 8 anys. És que són coses incomprensibles. Com es pot estar en contra de les mesures que volien aplicar-se sobre habitatge? Sembla mentida. Jo, i això és un tema ja molt personal, jo considerava que el Puigdemont era el meu president, era el nostre president. Ara en dubto, sincerament. En dubto força, perquè si jo no vull una Catalunya independent així, de cap de les maneres.
0: Vinga, parlarem d'habitatge d'aquí no res i analitzarem una miqueta què està passant, però abans quedem-nos també a Argentona. El cap de setmana passat vam viure un aiguat, com no es recorda, trigarem a recuperar-nos dels efectes, camins destruïts, torres de llum desfalcades, empreses afectades. Quin balanç feu des d'Unitat de la gestió de l'emergència?
1: A veure, nosaltres no farem absolutament cap crítica a la gestió del govern mentre s'està passant la crisi. És a dir, ara no és el moment de treure els draps bruts. Ja els traurem en el seu moment. En tot cas, jo vull deixar 3 o 4 coses clares. La primera és que vivim al Maresme. I amb això em sembla que ja queda tot bastant clar quin tipus d'entorn natural tenim.
0: Potser no tothom sap el que és una maresma.
1: Com?
0: Potser no tothom sap què és una maresma.
1: Bueno, el que sigui. Per tant, sabem on vivim i sabem què comporta. La natura és implacable. Ho estem veient. Nosaltres, pel món, som molt poqueta cosa. Ell té les seves pròpies normes. I el que no fem és ajudar-lo. Amb el tema del canvi climàtic, el que estem fent és agreujar temes que són gravíssims. En fi, ens podíem extendre molt, no sé si és el moment o...
0: El que sí que voldria saber, ara mateix els carrers de Can Raimí, l'abastiment d'aigua, la ginestera, són el que més preocupa per vosaltres?
1: Sí.
0: Que dius, no volem parlar fins que no acabi aquesta gestió.
1: Ens preocupen els veïnats en general, els entorn en general i els veïnats en particular, perquè els veïnats, precisament per la situació en la que es troben, són molt més vulnerables. I, per tant, diguéssim, incidències que en el centre són lleus, en els llocs on són més vulnerables, són molt més greus, per sentit comú. Per tant, com més aviat resolem els problemes, diguéssim, ja eterns o ancestrals dels veïnats, millor resoldrem les incidències o els desastres de la natura, que sempre hi seran. No oblidem que Argentona té una riera important i que és inundable, és a dir, el polígon nord és inundable en un termini de 100 anys. És a dir, a veure, les inundabilitats es calculen, pels que planegen, en base a 3 dades, 10, 100 i 500 anys. Això són unes fórmules matemàtiques que no explicaré, però que el que pretenen és dir la possibilitat de que això pugui passar. Per tant, una zona inundable en un termini de 100 anys de retorn vol dir que a la millor tu una vegada a la vida ho veus. Pots veure 2. L'estadística ja sabem com és. Si jo menjo un pollastre i tu cap, ens en mengem mig que 2. És a dir, que no vol dir que només ho vegis una vegada a la vida. Però pot ser això. Bueno, doncs el polígon nord és inundable, amb un retorn de 100 anys. Amb un retorn de 10 anys és parcialment inundable. El Cros és inundable amb un retorn de 100 anys. Però, per exemple, Vilassar de Mar és tot inundable en un període de 100 anys.
0: Per tant, hauríem de començar a plantejar moure infraestructures?
1: Mira, hi ha una cosa que jo crec que servirà perquè ho entengui tothom. Abans, al principi, el que fèiem era llançar amb les aigües fora, en general, de cases, pobles, tot arreu. Després vam dir, bueno, les aigües les hem de llançar, però les hem de netejar. No les podem abocar a la natura brutes. I ara estem en un canvi de paradigma. Ara el que diem és, les aigües ens les hem de quedar i les hem de llançar a poc a poc. Això és un canvi de mentalitat, perquè vol dir, per exemple, per posar exemples que tothom podrà entendre, basses de laminació. Això vol dir, tu poses un tap en una riera i fas que aquesta zona per sobre del tap com un embassament. I llavors aquest embassament el vas buidant a poc a poc. Això és una base de laminació que, per exemple, n'hi ha de projectades, em sembla que per, no sé si és Vilassar, Premià de Dalt, per algun lloc d'aquests n'hi ha alguna. Però n'hi ha projectades en molts llocs. Una altra forma també, diguéssim, molt fàcil d'entendre. Si tu fas una plaça, hi ha un parc, el que fas és que el teu subsol sigui un magatzem d'aigua. És a dir, no vull dir un dipòsit. Vull dir, poses graves, poses elements drenats, de manera que l'aigua es quedi allà i després l'evacuïs a poc a poc. Aquest és el canvi de paradigma. Ara hem de començar a entendre que hem de quedar-nos a l'aigua i l'hem d'anar abocant a poc perquè no la podem controlar. Barcelona ciutat, com que no pot fer això, té dipòsits. Té uns dipòsits enormes que es van fer fa ja unes desenes d'anys, perquè Barcelona, quan s'inundava, era un drama. Quedava tot el Raval, tota la Barceloneta, que s'havia d'anar amb barca. Ara aquests dipòsits hi són i Barcelona no presenta gaires problemes d'inundacions. Però la resta sí.
0: Ara fa uns moments feies referència, Isidre, a la riera d'Argentona. Ahir des del Partit Popular s'apuntava que el manteniment de les rieres també ha estat un dels fets que ha agreujat els efectes de l'aiguat.
1: Tot. Hi ha mil coses que poden agreujar, però ja li dic, ara no ho farem.
0: Però s'han de reclamar responsabilitats?
1: S'han de reclamar responsabilitats, evidentment, a qui toqui, però després de la crisi. És a dir, clar que sí. És a dir, si l'ACA ha de fer la feina. Bueno, jo recordo que la Mariona Pasqual va dir aquí que s'havia netejat la riera feia poc.
0: La part baixa.
1: I que això havia ajudat a evitar potser problemes més greus. Bueno, clar que s'ha de fer. Tot això s'ha de fer. Però no vull entrar en aquest debat en aquests moments.
0: Doncs anem a un altre debat, que aquest és el que apuntàvem aquest, abans, el de l'habitatge. Ara, a més, que està sobre la taula per tot el que hem explicat ara abans, no? que s'han convocat eleccions arran de, doncs, de la no aprovació d'aquests decrets. Aquí a Argentona, el que va passar en el ple anterior és que definitivament ha quedat tira endavant la suspensió de llicències per almenys un any del que és el desenvolupament del Collell. I dic almenys perquè això és el que va dir l'altre dia el regidor Sergi Blanco, dient no és suspensió per un any, sinó és per almenys un any es podria aixecar abans.
1: Jo, mira, a mi que és un tema que em dol especialment per la meva professió, és una vergonya. El que estan fent és una vergonya. I el que encara per mi és més vergonyós és que els partits que es diuen, o les persones que es diuen d'esquerra, i han donat suport a això, no tenen perdó de Déu, sincerament. A veure, anem a intentar desmuntar tot això que estan dient, perquè s'està creant una percepció que és absolutament falsa. I la podem començar pel principi. És a dir, diuen és que ens hem de donar un any de reflexió. O màxim un any de reflexió.
0: Un any per adaptar a canvis normatius nous, per planificar
1: porten
0: millor.
1: Porten més de 3 anys marejant la perdiu amb aquest tema. El promotor ha presentat 4 vegades tota la documentació del pla parcial. De debò creuen que en un any arreglaran alguna cosa que no han sigut capaços de fer en 3 anys i mig? No, mirin, ells no volen el Collell. I això, quina és la millor manera que un planejament urbanístic es tiri enrere? Pots pensar, bueno, posar-hi traves. La trava que funciona més bé des de sempre és fer-ho inviable econòmicament. I això és el que estan intentant. És a dir, quan diuen de refer el POM, el que estan dient és, en lloc de 500 habitatges ens hi deixarem fer 200. En lloc de no sé què els hi direm. I llavors el promotor dirà, bueno, doncs jo no m'interessa.
0: Però estem en el terreny de la suposició. Perquè no, això no s'ha dit públicament, almenys.
1: No s'ha dit, però s'intueix. Almenys, a veure, ja li dic, fa més de 3 anys que estan pensant. Bueno, quant temps han de pensar més? Jo per què m'he de creure que en un any en tindran prou?
0: Però fins ara les xifres que s'han posat sobre la taula són 500 habitatges, 300 dels quals de protecció oficial.
1: A veure,
0: anem
1: al tema dels habitatges, que és un altre embolic. És a dir, diuen, és que s'incrementa la densitat. És que no és cert. És a dir, no es fa ni un metre quadrat més d'edificació. No es fa ni un metre quadrat menys d'equipament. Ni un metre quadrat menys de parc, al revés, se'n fan més del que hi havia inicialment en el POM que va aprovar tothom. I a més, anem a, diguéssim, perquè la gent ho pugui entendre. Si jo faig un pis de 4 habitacions, lo lògic és que hi visquin, què, posem 4 persones. Si jo faig 2 pisos d'una habitació, quantes persones hi viuran? També 4, no? On està l'increment de densitat? Els pisos no agafen l'autobús, l'autobús l'agafen les persones. No hi ha més densitat. Una altra mentida que estan, perdona que ho digui així, però és que em fa especialment molta ràbia, diuen l'especulació. Uh-huh. Aniran els habitatges a l'especulació. A veure, d'aquests 506, 306 són de protecció. La protecció oficial, per definició, és antiespeculativa, és a dir, no hi ha especulació amb habitatge de protecció. Per tant, estem parlant de 200 habitatges, un màxim de 200. D'aquests 200, el POM, ahir des del pla parcial, té fases, no es fa tot de cop. I, d'acord amb els informes dels arquitectes de l'Ajuntament, fins que no estigui acabat el 60% de la primera fase no es pot iniciar la segona. Per tant, ens estem allargant amb uns terminis que poden ser 3, 6, 8, 10 anys a que estigui tot. I 200, al final, sí, d'aquí 10 anys hi hauran 200 habitatges de renta lliure. Bueno, perdoni, a Argentona en tenim 5.000. Hi ha 5.000 habitatges a Argentona i pràcticament absolutament tots són de renta lliure, no? Perquè no hi ha de protecció oficial a Argentona. Tant, n'hi ha 5.000. I què ha passat? En fi, i l'altre tema, que aquest em sap greu perquè el va dir el senyor Blanco i suposo que perquè ho havia sentit dir el senyor Collet, jo el senyor Blanco el respecto molt professionalment i sobretot per la feina que està fent en la companyia d'aigües, és el tema del pressupost. Diuen que, clar, és que han presentat un pressupost d'urbanització que és molt baix. Bueno, aquest Ajuntament ha adjudicat obres amb un 27% de baixa. Aquestes no compten, compten les altres. I després, si jo li compro a vostè un vestit i vostè em diu aquest vestit, no sé, val 100, val 1.000, val el que sigui. Vull dir, a mi m'és igual, jo li he comprat un vestit i no li pago, perquè no l'he comprat. Si vostè, és a dir, m'ha de donar el vestit, és a dir, l'urbanització, el promotor l'ha d'entregar a l'Ajuntament, uh-huh, gratuïtament. Uh-huh. Per tant, si vostè m'ha d'entregar a mi un vestit, que a mi em digui que val 10 o val 100, a mi m'és igual, perquè vostè me l'entregarà acabat d'acord amb el que jo he posat en els plecs. És a dir, m'entregarà l'urbanització que els meus tècnics han dit que s'ha d'executar. El que valgui, tant és. A mi no té cap importància. Per tant, és una altra de les coses que es deixen anar i que són completament falses.
0: Quan es parla de l'especulació, quan em permet que tornem aquí, i es parla del fet que 500 habitatges no els podrà absorbir la demanda pròpia d'Argentona, sinó que al final això s'acabarà venent gent de fora. Quina reflexió feu a l'entorn d'aquesta afirmació?
1: Clar, és que
0: deia el Bernat Calvo l'altre dia, i acabo, deia, home, m'agradaria que el creixement d'Argentona fos amb gent d'Argentona.
1: I a mi també, però no només amb gent d'Argentona. Vull dir, jo no sóc d'Argentona, jo fa 10 anys, no encara no.
0: Ja s'hi considera argentoní una mica?
1: Jo m'hi considero, però segons m'han dit, fins que no em faci 50 no ho seré. Però és a dir, jo m'hi considero, però jo per què no puc venir? És a dir, a veure, què vol... és que això va ser un debat al ple entre el senyor Collet i jo, i em vam venir a dir el model de poble. Estem absolutament, i això sí que pot quedar clar avui aquí a la ràdio, el model de poble que té tots és diametralment oposat al model de poble que té Unitat.
0: En què és diferent?
1: Nosaltres volem un poble viu, que creixi, que hi càpiga tothom, que tingui transports de qualitat, que tingui el tren orbital, que tingui habitatge. Miri, si aconseguim tenir 300 habitatges de protecció, dels quals 150 de lloguer, voldrà dir que dels 5.000 habitatges que hi ha en Argentona, doncs un 5% seran de protecció oficial. Això és un salt qualitatiu impressionant. Els habitatges de lloguer tenen més rotació que els habitatges de compra. Bueno, a veure, la protecció oficial també es pot comprar i vendre. Perquè la gent no entengui, la diferència entre la protecció oficial i l'habitatge lliure és que la protecció oficial, com que tu l'has aconseguit amb uns avantatges, no el pots vendre al preu que tu vulguis. Això abans no era així, abans al cap dels anys caducava. Ara, afortunadament, ja no caducarà mai. Bueno, a no ser que Vox governi algun dia. És a dir, com que no caducarà mai, tu mai podràs especular amb la venda. Per tant, sí que hi haurà transmissions, però hi haurà transmissions amb uns preus raonables. Això vol dir que els argentonins tindran 300 pisos que no estaran subjectes a les lleis de mercat.
0: De totes maneres, les dades indiquen que el problema principal a l'hora de comprar un habitatge que té la gent és l'entrada. Sí. Per tant, per molt que aquests pisos tinguin un preu més baix que el de mercat lliure, la gent el que té dificultats és de fer la primera passa.
1: I aquí intervenen les altres administracions. A mi no m'agrada fer propaganda del senyor Illa, però l'altre dia va dir que ajudaria a pagar l'entrada a la gent de més de 40 anys, no? Em sembla que va dir. Fa un any va dir que la gent jove els hi donava 100.000 euros. No sé milers d'euros els hi donava per comprar un pis exacte, que retornarien quan acabessin de pagar la hipoteca. Aquestes són les accions. És a dir, és cert, el problema és l'entrada, perquè després entre el preu del lloguer i la hipoteca, més o menys, doncs, senyor Illa, senyor Puigdemont, si arriba a governar, espero que no, arregli-ho.
0: Bé, veurem, no sé si confieu que l'àrea del Cross també es desenvolupi i després...
1: L'àrea del Cross, podríem dir que és aquí també voldria fer incís en una cosa que l'àrea del Cross afecta especialment. És a dir, les tipologies habitacionals han variat. Ara ja no vivim, les famílies ja no són les famílies que eren abans. Per què? Perquè per una banda, per dalt, la gent viu molts més anys i no vol viure a les residències. És a dir, la majoria dels avis no vol anar a una residència. Uh-huh. Vol viure en un pis. Uh-huh. Per tant, necessitarem molts pisos d'una habitació, perquè hi ha molta gent gran. I en llocs com el Cross, on la gent s'ha fet gran, perquè són pisos, si no recordo malament, dels anys 70, a la millor molta d'aquesta gent acceptaria, que ja és legal fer-ho, entrar en un pis de protecció oficial cedint el seu de lloguer. És a dir, imaginem una persona gran del Cross que té un pis de 3 habitacions i té 75-80 anys. Aquesta persona podria accedir a un pis de lloguer d'una habitació al Cross i el seu el podria llogar a una família. I li acceptarien. És a dir, el fet de que fos propietari no impediria.
0: Amb tot aquest creixement, el que es pugui produir a l'àrea del Cross, el que es pugui produir al Collell, com tu també, els habitatges de sostre cívic, Argentona ha de redimensionar els seus serveis.
1: Sí, clar, com tots els pobles de Catalunya i, per extensió, tots els pobles del món. Uh-huh. És a dir, quan tu creixes, oi que t'has de comprar uns pantalons nous? Pues els pobles igual. Pues que això, aquest és un altre tema que ha sortit. Quin problema hi ha amb això? És a dir, les escoles estan redimensionant dia sí, dia també. Aquí estem ara parlant de si farem una línia menys, si no sé què. Vull dir, jo ho he viscut moltes vegades quan hi havia creixements, es feien escoles...
0: Però en clau municipal, en què afecta?
1: En clau municipal, amb els serveis que siguin de titularitat municipal.
0: Deixalleria, recollida selectiva...
1: Sí, pues es dimensiona. Quin problema hi ha? És que això és llei de vida, això no és un problema, això, diguéssim, és una oportunitat. Quan tu tens la necessitat de reformar perquè necessites ampliar una xarxa, la que sigui, això automàticament et permet millorar-la. Per tant, estàs millorant la qualitat, és bo.
0: Vinga, saltem a una altra qüestió. En un dels serveis que ha de donar un municipi és el manteniment dels carrers, i aquí a Via Pública estem encallats pel que fa a la poda de l'arbrat. En el ple, en el darrer ple, des d'Unitat vau fer una queixa sobre aquest informe que havia encarregat el govern municipal arran d'un ple en què es va aprovar una moció per tots els grups de què s'havia d'encarregar aquest informe, i una mica el que insinuàveu, si no em corregirà l'Isidre, és que quan es feia l'encàrrec al mateix temps s'havien encarregat les conclusions.
1: Sí.
0: Ho manteniu?
1: A veure, ho vull aclarir. A quin va saber greu que el senyor Blanco precisament em digués... No sé si amb quines paraules, però va venir a dir que les paraules poden tenir conseqüències, referint-se, evidentment, a mi, perquè havia dit això. A veure, ell, com que és advocat, sap perfectament que en qualsevol pleit, en el que hi hagi un litigi entre dues parts, cada part encarrega informes que el beneficiïn amb ell. Això és una pràctica absolutament habitual. Tots els tècnics del món fan informes i la majoria de les vegades els fan els informes per un client. Igual que fas una casa per un client, fas un informe per un client. Aquest client era l'Ajuntament d'Argentona, que té una determinada ideologia i comportament. Per tant, aquest informe és fàcil que vagi aquí.
0: Jo li vaig perquè preguntar... des d'Unitat vau recolzar que es fes aquest informe si ja pensàveu que el govern podia demanar-ne
1: Bueno, perquè nosaltres ho vam explicar en el ple. Nosaltres vam votar favorablement la moció, tot i sabent que no serviria de res. I ho vam dir, eh? Ho vam dir públicament. No servirà de res, però la votarem, perquè millor és això que res. Miri, a més, en el ple també li vaig dir una cosa al senyor Collet. És a dir, perquè hi ha molta gent que diu no, jo dels informes no en dubto. A veure, hi havia un informe a l'Ajuntament que deia el contrari del que diu aquest. A aquell no se'l creuen. En canvi, el que encarreguen ells sí se'l creuen. No hem quedat que tots són bons.
0: En què es contradeien aquests informes?
1: Pues que un diu que no val la pena aprofitar l'edifici i l'altre diu que sí. Imagini's.
0: L'edifici?
1: La Velcro. Això és en el cas de la Velcro. Ara
0: perdó, val. Canviat, estem parlant d'un altre.
1: Perquè d'informes me n'he anat al de la Velcro, que és on va haver-hi un informe que deia que la Velcro s'havia d'enderrocar i ells n'han fet un que diuen que no.
0: Però amb la poda de l'arbrat hi ha informes contradictoris?
1: Amb la poda de l'arbrat, el que vam dir en el ple és que l'error és de principi. No van entendre el problema. És a dir, amb un veí, tu no li parlis de com s'ha d'esporgar un arbre. Això no li preocupa. A mi el que li preocupa són les branques, les fulles i les molèsties que li caus. Per tant, és un problema de convivència. No és un problema de tècnica arbòria. És un problema de convivència. I qui és la persona adequada per tractar aquests problemes de convivència? Evidentment, no és un enginyer agrònom. Vam posar dos exemples. Vam posar l'exemple de la infermera de quiròfan, que per bona que sigui no pot dirigir una operació de cor, i vam posar l'exemple de les pomeres de l'Empordà, que aquelles sí que es poden esporgar, i allà no passa res.
0: Doncs quin tècnic hauria d'haver fet aquest informe?
1: Ja ho vam dir, un paisatgista, un urbanista, arquitectes, és a dir, equips pluridisciplinars, hi han d'haver-hi metges, hi han d'haver-hi psicòlegs, hi han d'haver-hi enginyers agrònoms. Tot això ho vam dir en un ple. Es pot veure, bueno, aquest no hi ha vídeo, només hi ha veu, però es pot escoltar. És clar que sí, que els hi vam dir. Nosaltres sempre som propositius. Al final de cada crítica, per dura que sigui, sempre intentem donar una solució. Evidentment, la nostra solució. Però la donem, la intentem donar i l'expliquem. Amb el que han fet amb aquest informe és que jo no sé si tothom diu que se l'ha llegit. La millor potser és que no l'han entès, perquè no dona cap solució.
0: Em deia ara, es pot escoltar aquest ple i sentir els arguments. El que pot escoltar les persones que, i ara faig una apreciació personal, els que poden escoltar les persones que escolten el ple d'Argentona són posicions normalment molt enconades i que no es troben. Li veu solució? No queda ni mig any de mandat.
1: Per exemple, les coses amb les que estem d'acord, bueno, amb el sostre cívic.
0: Sí,
1: amb sostre cívic. Sí. Suposo que ha quedat bastant clar, no?, que anem d'acord. Amb quan van comprar els habitatges, quan posen amb el plàter. Això no ha sortit de la llum pública, però el senyor Collet i jo vam estar parlant unes quantes vegades sobre el plàter i els hi vam donar suport absolut.
0: Sobre el plàter hem informat, no sabíem que Unitat li donava suport a les delegacions del plàter.
1: Això, evidentment, tots no ho explicarà, perquè, miri, perquè nosaltres ho explico perquè ara surt, tampoc ho hem explicat públicament, però els hi vam donar suport perquè tenien raó. Quan tenen raó els hi donem. Mira, jo vull parlar, si em permet, de Can Barrau.
0: Doncs miri, ara li anava a preguntar perquè ens queden 6 minutets i aquesta va ser una de les actuacions d'aquests dies. Ja que tenim un arquitecte a la taula, s'ha inaugurat Can Barrau. Aquest espai, aquesta masia que s'ha rehabilitat i que serà la seu del Calabrot d'Argent i també dels veïns de Can Barrau. Quina valoració en feu des d'Unitat?
1: Mira, Can Barrau és un exemple bastant clar de com funciona tots i de com ho veiem nosaltres. Tots estem molt contents de que s'hagi rehabilitat la masia. El primer que hem de dir és això: pel barri és important, pel Calabrot és important i és important en general per tot el poble. Però ara, jo vaig anar a la visita, al senyor Collet li vam demanar i ens hi va acompanyar, vam anar els tres regidors d'Unitat i vam passejar fa 2 o 3 setmanes. I la sensació, jo no sé si vostè hi ha anat, la sensació que tens quan entres és que estàs entrant en un edifici vell, o sigui, antic, però no d'antiguitat, diguéssim, de vell. Dius, és una cosa vella. I llavors et preguntes, i com és que tens aquesta sensació? Bueno, i llavors vas als papers. Clar, què ha passat amb aquest projecte? És un projecte del 2008. Llavors, és un projecte que s'ha fet de nou ara, fa un parell d'anys, i el que diu a la primera pàgina, l'objecte d'aquest projecte és adequar les instal·lacions a la normativa actual. s'ha acabat. No replantegen materials, no replantegen sistemes constructius, no replanteja absolutament res. Agafem un projecte de fa 20 anys i l'executem ara adaptant termes de normatives. Llavors dius, bueno, mira, també el Gaudí fa 100 anys i bé que ho feia bé, clar, però Gaudí era un geni. I llavors dius, bueno, i això què? Doncs mira, li posaré un exemple. Estem en plena discussió sobre si les escoles han de tenir climatització i aire condicionat i resulta que aquest projecte no té climatització. Però, per més colmo, té aerotèrmia. L'aerotèrmia és un sistema tipus bomba de calor que fa aire fred, o sigui, fa calor i fa fred. Per tant, ja tens la meitat. Però després han posat radiadors perquè és el que hi havia en un projecte de fa 20 anys. I no han parat a pensar, home, ja que tenim la màquina que fa fred, ja que estem en canvi climàtic, ja que tot això, ja que això ho utilitzaran veïns, no sé què, fem-hi fred, no? Ah, no, això no s'ha fet. Doncs aquesta és la manera d'actuar. Llavors diuen, és que ells et diuen, també això ho hem sentit moltes vegades, nosaltres no som tècnics, nosaltres no ens dediquem a discutir les coses dels tècnics. A veure, per favor, pràcticament tothom ha vist el senyor Collet a les obres de Sansó i Ferrero donant ordres. Això pregunti-ho a qui vulgui, tothom ho ha vist. Què vol dir que no es posen amb els temes dels tècnics? I tant que es posen. No,
0: mira, i no li sembla adequat?
1: No. Un polític ha d'estar...
0: A peu d'obra?
1: Ha d'anar a les obres a tallar la cinta. I prou. I a mirar el que vulgui. Però mai amb una visita d'obres, per favor. Imagini's vostè que amb una operació de cor deixessis entrar, jo què sé, a la dona del pobre home que estan operant. No toca. Es tracta en temes tècnics. No hi pinta res allà un polític.
0: Però després rebrà crítiques si no salveu trepitjant terreny quan les coses van malament o s'allarguen i
1: però
0: no pugui
1: no
0: parlar amb els veïns.
1: No ha d'estar allà. Si ho diuen contínuament ells que no són tècnics, llavors per què hi van?
0: Bé, en qualsevol cas. La nota que li posen és bé perquè s'hagi acabat, però no ens acaba d'agradar.
1: Ha sigut una
0: oportunitat perduda.
1: Una oportunitat perduda de tenir un edifici molt millor del que tenim per una decisió política.
0: Li sembla bé els canvis de la biblioteca, ara que estem en això?
1: El tema de la biblioteca...
0: M'ho haurà de dir en un minut, això.
1: El tema de la biblioteca, miri, quants mesos fa ja que ja tenim pressupostos aprovats?
0: Jo de la Generalitat.
1: Cap notícia que diguin és que he anat a veure-la 10 vegades a l'illa perquè ens doni els diners que ens falten. Jo no he vist res d'això, jo crec que no ho ha vist ningú. O sigui, ens esperem a la porta a que ens portin els diners. Així no es fan les coses, entenem.
0: Vinga, sempre molt interessant les explicacions de l'Isidre Vinyes. Moltes gràcies per haver vingut, ens veiem a la propera.
1: Un plaer. Gràcies.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Amb Òscar Fernández. Pugna pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
3: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
2: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tapia.
4: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
5: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, treu una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
6: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar. Por favor, pónganse de acuerdo.
2: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet

0: Minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
1: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
0: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia, Mark Zuckerberg, per homicidi imprudent.
1: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025, sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
2: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el millor eren 200 moderadors. I el millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
0: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
1: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
0: I avui també és notícia un nom propi.
3: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
0: Com sentiu, Navi Pillai, Nobel de la Pau 2026.
1: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Entre altres, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
1: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
4: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hans Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà. I encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions. El tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol, mentrestant, visita a les 9, com dèiem, el CUE de primera, un Malga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquiblaus recuperen Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid i la Real. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedro, Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
5: Doncs, de moment, amb retencions habituals d'aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
0: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Botan no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
7: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del radar.
0: Després d'on venim, bé.
7: Sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà sobretot, algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim. Els núvols podien incrementar-se al migdia, a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit. La temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general. I el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
0: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes.
7: Gràcies. Cal respirar, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
7: Fins ara, bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
8: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'Executiva Nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir un equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: Bé, doncs, al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre juntament amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin davant dels egos i tanquin una candidatura única per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única. Ho ha dit a la SER.
10: Por favor, pónganse de acuerdo porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
9: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades, amb unes dates ja fixades, i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijóo. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats, i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació a l'exil al Robert.
11: Sí, segons fonts dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
12: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
13: Que l'independentisme és antifeixista.
11: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
0: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
14: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
15: No lo descarta.
14: No lo descarta.
0: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja per ara imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Vila García.
16: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
17: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: I mentrestant al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. A la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, Núria Har.
18: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
19: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
20: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
18: Per aquesta tarda a les 7, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
0: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà un milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
21: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
0: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartella a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València. Marta García.
22: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta.
23: ¡Som valencians! ¡Som catalans!
24: ¡Som espanyoles!
25: ¡Arriba el país català!
26: ¡Viva España!
22: S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
27: Un poco más tranquilos que ayer estamos. Ahora tenemos a la policía coordinando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
22: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
1: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Ese és el llegat que defineix la Comunitat Valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
22: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
2: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
3: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
4: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
3: Entrades ja a la venda.
15: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel, origen Espanya, a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo, o la costella de porc, origen Espanya, a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
26: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
28: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Aquí el tens.
28: Ja?
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
31: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
32: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
31: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
0: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
33: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
34: En el cas dels moderadors en general, estem parlant
5: d'un delicte contra els drets dels treballadors, d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix

0: assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat. També moderant en aquell moment.
1: Segons l'advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
2: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la nova Premi Nobel de la Pau. Amb el guardó, el Comitè Nobel noruec reconeix el paper de la justícia internacional i l'estat de dret per resoldre els conflictes. Lluitadora contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha ocupat destacats càrrecs a l'ONU i ha estat jutge del Tribunal Penal Internacional Vicent Mifsud.
3: Pillay, de 85 anys, va ser la primera jutgessa no blanca després del règim de l'apartheid de Sud-àfrica. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, membre del TPI i presidenta del Tribunal Penal sobre Ruanda. Allà es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. El Comitè Nobel noruec l'ha premiada en un moment en què les grans potències qüestionen la justícia internacional.
4: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
5: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
3: Pillay ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el Tribunal de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
6: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
3: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
2: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals, aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
8: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
7: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on, segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
2: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, Albert Manyà.
9: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liebert, estudiant de màster

0: hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
1: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden...
2: Criden, sí, criden, sí, protesten.
1: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
0: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
4: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
5: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
6: Catalunya migdia.
3: 1 minut i seran 2 quarts. Ens ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant, en Alfonso.
7: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
8: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
7: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
9: En aquests moments s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
7: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
3: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
10: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigat ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
11: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
10: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà al trànsit el nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
3: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
12: Doncs la tracturada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció, com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
13: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs,
5: los herbicides, los insecticides.
6: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
13: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
12: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
3: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
14: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de Cabanes, i quan hi van entrar els Mossos, hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny, quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta, també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
3: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
15: Per què ens cal avui desencadenar el present?
4: Atura't, pregunta't i reflexiona.
15: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
4: Ajuntament de Barcelona.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Podríem tenir son.
18: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
19: Literalment.
17: Tinc poques ganes de treballar.
19: És que tinc molta feina.
18: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
17: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalías.
20: Som pura cafeïna.
3: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2:15. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. Barcelona, Montse Pujol.
21: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
22: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
21: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
22: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
21: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: I ara, premis. Sento les notes. Aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
0: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
1: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
0: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
2: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
23: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
0: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victòria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
3: I ara, cinema.
24: Do you have an interest in social media?
25: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy...
3: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
26: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
27: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
26: Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
3: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
28: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
29: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
28: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
29: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
28: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys, contractats durant dues temporades de manera estable.
29: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
28: La nova companyia serà una realitat el 2028.
3: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Sí, tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
30: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha hi ha lesió, es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
6: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
30: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesús, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamin, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamin va ser titular en els 4 partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça amb més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que Lamin apunta a titular.
5: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamin o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamin li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
6: But also his attitude is amazing he will be the best player in the world if he's not now.
3: Doncs, efectivament, sense dir-ho amb totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamin fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
30: Sí, amplia el seu contracte per 2 temporades més. És un dels 3 anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, doncs tanca la renovació de Xavi Espar fins al 2030 i també va acompanyada, evidentment, d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de rescisió per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
3: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Espar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
7: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi eren Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
8: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
7: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça va intentar que Pedro tornés al club. Va intentar fitxar-lo també present. Com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà, contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor. Un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
3: Dèiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la 8a jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre, a les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
9: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011, amb Pochettino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims 2 partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cué sense victòries encara i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
4: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa. I acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa. I sabem que el partit serà exigent.
9: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic qatarià Abdullah Al Thani, per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
3: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montserraia, algunes sobre Kylian Mbappé.
10: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho hi treu ferro a tot plegat.
11: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
10: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
11: Obviamente no está neste Vinícius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
10: Fede Valverde es dubte per a aquest Madrid-Villarreal de demà.
3: Tot això que hem explicat a la primera divisió. A la segona, el Sabadell obre demà la novena jornada i el Girona la tanca dilluns, Eduard Solà.
12: Demà, Ceuta-Sabadell a les 2 del migdia i dilluns Tenerife-Girona a les 9 hora d'aquí. El Girona ha recuperat avui tots els internacionals amb la incorporació del colombià Esprilla, que ja s'ha entrenat aquest matí. D'altra banda, avui hem pogut sentir un dels capitans Porto, que en el podcast Orgull Gironí que publica el club, diu que després dels problemes que hi va haver a la pretemporada amb els jugadors que volien marxar, ara estan més units que mai. Porto diu que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, però que el que va passar els han fortit.
13: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá había momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues, tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más familia, ¿no?
12: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà. Pendents de l'afectació del virus, que hi ha al vestidor, els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
3: D'aquí a 9 minuts seran les 3. I després de la publicitat...
14: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
3: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
15: Catalunya migdia.
16: El cinema fantàstic torna a Sitges.
17: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
16: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
17: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
16: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
18: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
18: Entrades a auditori.cat.
31: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
0: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser? Una fira de...
1: Expocasió, home.
0: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
15: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
15: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
15: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
15: Això són dos estrelles Michelin.
21: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
23: Tendreu tots mal.
21: Gènesi.
24: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
3: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
27: Doncs sí, és el Žalgiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició. Per tant, és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosan Ewoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell. Josh Nebo, un pivot que també podria tornar avui mateix. I tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Žalgiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sakuric.
7: Playing at home, especially after this... Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
32: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
27: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mombrum la Virtus i que Xavi Pasqual va perdre quasi 20 punts a casa.
3: La transmissió d'aquest Barça és al Guiris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca cap, el Cadí la Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
12: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc van millorant, però que no n'hi ha prou.
33: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou. Però, bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho.
12: I mentrestant, victòria ahir del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, a la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
3: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Dami Aguilar.
34: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura, i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon. A la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer, respectivament.
35: First of all, my mood is another one. But it's true that, that yeah, the feeling is better, I mean...
36: D'entrada, la meva actitud és diferent, i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar 2 dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi.
34: Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto a batre és l'April, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
3: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana, Eudald Serra.
37: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous, amb una bicicleta de gravel.
1: adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
4: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies. I a més, la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant dues hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
1: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay en una sessió liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
3: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
5: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarraco Arena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
6: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangue. No, aquí hi ha competició, competició de la bona, i això és molt important, que s'entenga i que es reconega. I després també doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport doncs, d'una manera inclusiva.
5: En total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
3: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
8: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català, és la judoka lleidatana Ai Tsunoda, que va guanyar ahir el Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre, a les 8, hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai. La selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
3: Gràcies, David Ubach. Pràcticament les 3.
9: Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: La Ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ràdio Argentona.
3: 104.6 FM.

0: Sent nas. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespir i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme perquè no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li hem demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del Pous, de les Fonts i inclús del Rec, dels recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algun malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers de segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Massanet deien Platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Massanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús en moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que són, suposo, de ser isar o moclons. I després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada. I van tenir aquest castell fins al 1500 o a principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, el cim de Massanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, que és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Massanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal massanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé. Avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la forja, les escultures de forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Baga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS, fins a sortir en una pista I en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i, per l'Obaga, seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens ho hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornador, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim, tot seguit, a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanetia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors, ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment, vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4 o 5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada. Quan nosaltres anem aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs, puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, a la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici, i també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent,

bastant semblant al que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales... D'aquí d'Usguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, un altre era Ushba i l'altre era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia, vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només que amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, ens ensenya molt com és aquell país i, evidentment, és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

secrets on tothom sembla amagar alguna cosa. La novel·la se centra en la investigació que recau en una parella policial singular i plena de matisos, la sergent Laia Vilanova, una dona amb un present personal complex que només busca la tranquil·litat de la llar amb els seus animals en acabar la jornada. I també tenim el caporal Bernat Terrades, un ex-streamer trencacors reconvertit en mosso. A través d'aquesta parella, l'autora no només reconstrueix la investigació, sinó que mostra les contradiccions i vulnerabilitats humanes. Destaca especialment la tendresa en trames secundàries com la de l'Enric i el seu net Roger, que reflecteix l'amor incondicional d'un avi envers el seu net no binari, defensant-lo contra tot i malgrat no acabar de comprendre el concepte. Estructurada en capítols molt curts i dues trames temporals que discorren en paral·lel, la novel·la ofereix una lectura àgil i absorbent. La mestria de Susana Hernández per administrar el misteri fa que el lector no pugui deixar d'avançar per encaixar les peces d'aquest trencaclosques del passat. Aquest ritme es combina amb moments singulars, com un viatge oníric al ritme d'Hotel California dels Eagles. Més enllà de la resolució del cas, Secrets ofegats destaca pel seu profund rerefons social i psicològic, tocant temes com l'herència de la violència, on analitza com patir maltractaments condiciona el futur. Poden generar tant nous maltractadors com persones completament intolerants envers qualsevol mena d'abús. També explora la maternitat i la culpa, posant de manifest la qüestió socialment complexa de decidir ser mare o no, així com els subtils mecanismes de la culpabilitat filial i materna. També el dilema de la denúncia. L'autora exposa el xoc de les víctimes d'agressions sexuals davant la por de ser exposades a un circ mediàtic, fet que acaba sent l'excusa perfecta perquè els agressors se surtin amb la seva en massa ocasions. A més, retrata molt bé el context de la transició, ja que la història es va teixint en un moment de canvi al país on el feixisme es va diluint i la catalanitat s'expandeix, convidant el lector a reflexionar sobre com el pas del temps ens transforma en diferents versions de nosaltres mateixos. En definitiva, Secrets ofegats és una proposta rodona que combina l'atractiu de la novel·la negra amb un retrat social acurat. Susana Hernández signa una obra addictiva que convida a reflexionar sobre la culpa, la memòria i les ombres del passat que mai no acaben de quedar del tot ofegades. Però qui és Susana Hernández? Doncs, havent estudiat imatge i so, i també integració social, investigació privada i psicologia, ha exercit de redactora d'esports i locutora de ràdio, amb una interessant producció bibliogràfica en el seu haver, amb diverses obres premiades. També ha participat en obres i en antologies de gènere. A més, és autora de diverses peces teatrals. I no podem deixar de mencionar que és codirectora del Festival Premiat del Mal, que tot just ha celebrat la seva tercera edició. I ara, per a aquells que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que no només pensem parlar-vos d'aquesta novel·la, ja que aquí a Històries ens encanta recomanar llibres per tothom, per tots els gustos i per grans i petits. Per això, aquesta setmana ens acompanya Diana Gasols, experta en novel·la negra, que una temporada més segueix visitant-nos per oferir-nos un tastet del bo i millor d'aquest gènere. Per descomptat, no ens oblidarem d'amanir-ho tot amb una mica de música i ara sí, sense més, comencem el tercer programa de la setzena temporada d'Històries. Som-hi!

0: Susana Hernández, molt bona tarda, com estem?
1: Bona tarda, encantada de ser aquí.
0: Nosaltres també de tenir-te i amb moltes ganes de parlar d'aquesta novel·la, de Secrets ofegats. Parlem primer de l'estructura, de la temporalitat, del ritme, perquè realment has creat una novel·la molt addictiva, amb aquests capítols curts, amb aquesta trama àgil, ràpida. Com vas plantejar aquesta estructura?
1: Bé, sobretot vaig plantejar l'estructura a partir de les dues línies temporals que tu esmentaves fa un moment, no? La que passa l'any 1976 i la que passa l'any 2023. Són dos moments claus, el 76 per tot

0: el que sabem que va passar, lògicament, a nivell social, a nivell polític, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, i el 2023, perquè és l'any de la gran sequera, que sembla que fa molt temps això, però en realitat fa 4 dies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i sembla que si anem pel mateix camí hi tornarem a parlar-ne.
0: Encara hi tornarem. I bé, a partir d'aquests dos moments és on jo vaig decidir teixir aquesta estructura amb capítols molt curts i també amb una veu en primera persona que de tant en tant va esquitxant, diguem, la trama i que sabem doncs, que és una persona que ha comès crims, que ara no sabem ben bé de què és responsable, però sabem que ha passat alguna cosa i que cada cop, conforme va avançant la trama, es troba doncs, més acorralada.
1: Susana, a mi una de les coses que més em meravella dels escriptors de novel·la negra és aquesta habilitat que teniu per anar construint aquests trencaclosques. I és que, secrets ofegats, realment, en aquesta història, tothom sembla amagar alguna cosa, si no moltes. Com a mínim una. Tu quines eines utilitzes per administrar aquesta informació i mantenir aquesta tensió narrativa per fer que el lector doncs, vagi seguint aquesta història fins a encaixar totes les trames del trencaclosques?
0: Bé, sí, jo crec que la dosificació de la informació és un... És una eina bàsica, no? No només a la novel·la negra, sinó en general a tota l'escriptura i la literatura, però lògicament encara més a les novel·les de gènere, no? Digue-li policial, digue-li com vulguis, però la que té doncs, un misteri o que té una intriga, un suspens, el que sigui d'aquests recursos, lògicament has d'administrar bé aquesta informació, no abocar-la massa ràpida, no dir massa coses, però tampoc amagar al lector informació que realment és transcendental. Crec que una d'aquestes premisses és molt important, o sigui, no enganyar mai el lector. El lector ha de tenir tota la informació, el que passa és que tu has d'intentar tenir l'habilitat perquè miri cap a un altre cantó que no és on tu, el que ell vol mirar, és a dir, que no, li vas amagant una mica les cartes, com el joc del triler, no? Per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors, bueno, hi ha diferents recursos per fer servir, però jo crec que sobretot administrar molt bé la informació, fer servir, evidentment, també capítols curts sempre ajuda molt a que el lector doncs, vulgui seguir passant pàgines i alternar les trames també acostuma a funcionar. No? És a dir, tu li poses al lector una mica l'esquer d'aquesta trama i quan ja està engrescat, llavors passes a una altra i llavors vol estar engrescat amb la següent, no? Que és una mica una manera com funciona això.
1: I en un moment donat en aquesta història fem un viatge, un viatge oníric. Sí. Anem al ritme de l'Hotel California dels Eagles, una grandíssima cançó. Sí. Quina importància té per tu la música i per què has volgut crear aquesta atmosfera onírica en aquest moment del relat?
0: Sí, la música és molt important per mi. En general, la meva vida i a la majoria de les meves novel·les té un pes important, pràcticament a totes. Aquí, a més, em servia molt doncs, per retratar les èpoques, no? No tant la present, perquè no cal, però sí la del 1976, no? Perquè la música doncs, és un element molt, molt diferenciador en aquella època en la qual doncs, començava a albirar-se una mica la llibertat, en el qual el jovent doncs, descobria música que venia de fora, on l'altra gent doncs, de certa edat escoltava altres cançons que també apareixen, no? És a dir, em servia molt per retratar moments, perquè el lector sentís, sobretot els que han viscut d'aquesta època, lògicament, més proper a aquell moment, no? Molta gent diu, ah, doncs sí, jo escoltava aquesta cançó, jo escoltava l'altra, no? Penso que serveix molt per això la música. I el tema de l'Hotel California, bé, volia parlar justament d'aquest jovent que dèiem, no? D'aquesta generació molt castigada per les drogues, que doncs, començava a ser adolescent o jove a final dels 70, començament dels 80, que va descobrir l'heroïna, que va descobrir moltes coses que malauradament doncs, van castigar de manera molt dura i molt severa tota aquesta generació, no? I buscava cançons que m'encaixessin i vaig pensar que l'Hotel California era una cançó perfecta, no?, per fer aquest viatge oníric cap a un futur que després, doncs, malauradament, es tanyeix de negre, no?
1: Bueno, Hotel California és perfecta per aquesta atmosfera i per totes.
0: Sí.
1: La comprem per tot. Anem ara amb els personatges. Tenim aquí un bon ventall de personatges, no els podem ara retratar tots, però sí que m'agradaria que ens centréssim d'entrada amb aquest duo protagonista, que és una combinació explosiva que m'encanta. És una dualitat d'investigadors molt, molt interessant, no? Tenim aquesta sergent, la Laia Vilanova, doncs una dona tranquil·la, o que li agradaria tenir una vida més tranquil·la, diguéssim, tot i que té doncs, un present una mica complicat, i ha de fer duet amb un guaperes, eh? Amb un ex-streamer que ell ens diu que és un guapet, trencacors i mosso. Vaja, que és una combinació, em sembla a mi, terrorífica. Digue'ns, com vas construir aquests personatges?
0: Doncs és una novel·la molt coral, com tu deies, hi ha molts personatges, però sí que és veritat que segurament la Laia és el personatge doncs, una mica vehicular tota la història i que més o menys està connectada amb tots els moments, amb totes les trames importants. No? La Laia, pobra, està en un moment difícil, és cert, no? Sobretot a nivell personal, doncs està en problemes de parella, està en... té molta ansietat, està de baixa. De fet, comença la novel·la que agafa la baixa. Per tant, ella no fa la investigació, diguem-ne, oficial. Sí que la fa oficiosa, no?, per dir-ho així, perquè ella està vinculada a la seva família està vinculada a Sant Magí, que és el lloc on apareix el cotxe que hi ha a la coberta, no?, tallant els cadàvers, les restes. Ella, doncs, té una vinculació personal, en aquest cas, que d'entrada... no li acaba d'interessar molt, però després va començant a lligar caps, a veure que hi ha coses doncs, que no li acaben de quadrar, de tota la història, de la seva família, i s'hi posa una miqueta més. No? I, clar, ella, doncs, com dèiem, no investiga, hi ha altres Mossos que són els que porten investigació oficial, etcètera, els d'antropologia, però ella doncs, va fent cap i també contacta amb l'antic, diguem-ne, responsable de la primera investigació, la del 76, que és l'Enric, i també amb ell descobreix moltes coses, és una figura que pràcticament li fa com d'avi, no? Com de, de pare, tenen una relació força maca, i que amb ella també l'ajuda a entendre molt millor una època doncs, que no ha viscut, no?
1: I amb la Laia ens ajudes també, a mi m'agrada que ens mostres una cara que se surt, s'allunya d'aquest paper més doncs, laboral, per dir d'alguna manera, de la feina, de la investigació, de tot plegat. I ens mostres la cara de la Laia que necessita desconnectar, que necessita arribar a casa, estirar-se al sofà amb els seus gats, amb la gossa, amb el que sigui, desconnectar, posar la tele o música o el que sigui. Que necessari que és això per un personatge i per nosaltres, no? I que difícil a vegades... que és trobar aquest moment per desconnectar i que realment donar la importància que té aquesta necessitat.
0: Costa molt. Jo crec que vivim en una societat en la que hem d'estar constantment fent coses, hem de ser productius, hem de fer de tot, no? Hem de fer les coses de la casa, hem de treballar, hem de fer ioga, hem d'escoltar un podcast, hem d'anar al gimnàs, hem de no sé què. Ostres, de tant en tant també va bé no fer res i no ens hauríem de sentir culpables, no? I la Laia doncs, està en una situació així com... força crítica, no? De fet, té una amiga que és la Kira, que és precisament això, no? Una persona que està tot el dia fent coses i tot el dia al gimnàs i tot el dia no sé què, i ella doncs, necessita just el contrari, no? Desconnectar, estar a casa amb els seus animals i aconseguir doncs, estar una mica en pau, que sembla molt senzill, però que cada cop ens costa més a tots.
1: I tant. I després també, com a personatges, no puc deixar d'esmentar el tàndem de l'Enric i el seu net, en Roger, perquè has creat una relació de tendresa molt, molt bonica entre aquesta parella avi i net. I a més... a banda de tenir uns personatges molt ben construïts i molt interessants, poses de manifest una realitat que és la diversitat. I en aquest cas doncs, tenim el Roger, que es defineix com a no binari, i el seu hàbit, tot i que encara no té massa clar ben bé què és això de que no és no binari el seu net, però ell el defensa a mort. Llavors, trobo molt entranyable i molt autèntica aquesta defensa que fa l'avi.
0: Sí, l'Enrique és potser un dels meus personatges preferits, perquè a més és un personatge que el veiem a les dues trames, no? La trama del 76, quan ell doncs, està a la Guàrdia Civil i comença a investigar el crim, i a la del 2023, quan ell ja doncs, és un home gran que està en una residència, etcètera. No? I per tant, veiem moltes cares seves, evoluciona, és un personatge que li tinc carinyo, i sí que és cert que amb el net, doncs jo crec que és molt real això, no? Perquè molta gent doncs, no entén ben bé què vol dir, que siguis binari, que no siguis binari, però jo crec que més enllà d'entendre-ho o no d'entendre-ho, es tracta precisament d'això, no? De defensar a la persona que estimes, de defensar els teus i de fer-los sentir bé, no? I això és el que intenta l'Enric a la seva manera, perquè és això, ell no acaba d'entendre-ho, però sí vol protegir el seu net i vol que se senti fort i que se senti orgullós de ser qui és, no?
1: I tant. I a la novel·la, a mi m'agrada perquè toques molts temes molt potents socialment parlant, no? Com hem dit, doncs aquest tema mateix de la diversitat, que sembla que ara està molt acceptat, però alhora jo tinc la sensació que no ho està tant.
0: Sí.
1: Però planteges també un altre tema que és el que arrossega un passat de maltractaments, no? I quins dos camins tan diferents poden prendre aquests perfils? Explica'ns una mica com vas fer tot aquest treball, perquè m'imagino que aquí hi ha una documentació prèvia per part teva abans de construir aquests personatges.
0: Sí, sempre hi ha documentació. I aquesta és una novel·la que va requerir molta documentació per molts temes diferents, no? Sí, penso que potser tendríem a pensar, i és cert, en certa manera, no?, que les persones que han patit abusos, s'entén, sexuals en aquest cas, no?, a la infantesa o en etapes molt, molt primerenques, tendeixen a repetir aquests patrons. I és cert que això passa molt sovint, però també és veritat que no sempre, evidentment, i per sort, no? També hi ha gent doncs, que tria un altre camí, gent que amb molta feina, evidentment, perquè són processos llargs i complexos, però aconsegueix doncs, no repetir aquests patrons i, al contrari, no? El que deies tu en la introducció, doncs, lluitar contra la gent que intenta abusar dels menors. No? I llavors, en aquí, volia jo, d'alguna manera, doncs, fer els dos perfils. Un que sí que se'n surt i que doncs es converteix en una bona persona i que, a més, protegeix a la gent que pot patir, els nanos que poden patir aquest tipus d'abusos, i el qui, d'una altra manera, però reprodueix també els abusos, en aquest cas abusos de violència, abusos físics, de maltractament, no tant de tema sexual, però sí de maltractament tant a la seva dona com als seus fills. No?
1: I ara anem a obrir un altre meló, perquè en tenim uns quants aquí a la novel·la de melons. Aquest fet de la maternitat o la no maternitat, aquesta decisió de no voler ser mare, o sigui, una decisió tan digna i tan lliure com la de voler-ho ser, però encara avui dia també un tema que pot arrossegar moltes cançonetes allò pel teu voltant, fins i tot a casa, no?
0: Sí, és un tema que continua generant sempre polèmica, no? Es dona per fet que totes les dones han de voler tenir fills, i han de tenir instint maternal, etc. Però no sempre és així. De fet, jo crec que hi ha força dones que acaben tenint fills perquè pensen que és el correcte, que és el que s'espera, i que el millor és el que espera la parella, el que espera la mare, etc. No? I penso que és una decisió massa important, no? Com per deixar-la en mans dels altres. No? És una qüestió que cadascú ha de poder decidir, tant un home com una dona. Evidentment, una dona té una altra connotació perquè és la que tindrà el fill. I avui en dia doncs, encara genera molta polèmica, i hi ha molta gent doncs, que pensa que les dones que no volen tenir fills doncs, són egoistes, bueno, etcètera, no? I jo bueno, també volia posar sobre la taula doncs, aquest tema, no? I la Laia, doncs, precisament ella no vol tenir, i això genera una problemàtica amb la seva parella, però també amb la seva mare, que no ho acaba d'entendre, no? I penso que malauradament encara passa molt.
1: I tant que sí. I encara tenim un altre meló. Que és un meló, ara jo faig la broma, però realment és un altre tema molt, molt important i molt delicat i molt fosc, que és el de les víctimes d'agressions sexuals. I el dilema que hi ha moltes vegades en aquestes persones, moltes vegades dones, a l'hora de decidir si denunciar o no. Allò perquè de por al circ mediàtic, no?
0: Sí, jo amb aquest tema volia també contraposar les dues èpoques, no? Hi ha un tema d'abús en els 70 i hi ha un tema d'abús en l'època actual, no? I el que volia venir a dir, tot i que són abusos diferents, un és un menor i l'altre és una dona ja adulta, és que potser no han canviat tant, no? Tant les coses, que les persones que han patit abusos encara els hi costa doncs, denunciar, donar el pas i atrevir-se, o digue-li com vulguis, a exposar-se, no? Perquè és que, clar, és una exposició pública que moltes vegades doncs, acaba fent molt més mal a la víctima del que hi ha patit amb l'abús. No és un tema molt delicat, perquè, evidentment, si no es denuncien, no es poden processar els abusadors, però alhora també és fàcil empatitzar amb les víctimes que tenen aquesta por. No? I penso que les coses han canviat moltíssimes coses, lògicament, del 70 enguany, però potser amb el tema dels abusos sexuals encara no hem acabat d'avançar tot el que cal.
1: I tant. I la trama retrata, com tu deies, dos moments en el temps i precisament és un moment important en la història del nostre país perquè és el moment en què el feixisme sembla que comença a diluir-se i la catalanitat doncs, s'expandeix.
0: Sí.
1: Em sembla molt interessant perquè tinc la sensació que estem vivint un moment una mica a la inversa
0: Sí, és veritat. Jo també vaig pensar, no? Quan aquí a finals dels 70 sembla que estàvem deixant enrere doncs, a tota aquesta ideologia feixista i començar doncs, a que hi hagués cada cop més llibertat, encara faltava una mica per les primeres eleccions, però sí que ja hi havia, sobretot a nivell social, doncs, molt xup-xup, manifestacions, es creaven moltes associacions, o sigui, era un moment de canvi. I ara sembla que estem en un moment d'involució, no? En un moment en què, malauradament, doncs, aquestes ideologies feixistes estan revifant, estan començant a tenir massa pes, i fins i tot doncs, ja no només a nivell social, sinó a nivell polític, que el capdavall acaba sent molt més greu, no? Sí.
1: En absolut. I fas una interessant pregunta quan planteges si ens reconeixeríem en llegir els nostres missatges escrits avui llegits d'aquí a 40 anys. Tu creus que la vida, o si més no, a la novel·la es planteja el fet de que la vida doncs, ens porta a transitar per diferents versions de nosaltres mateixos, no? Sí. La Susana d'aquí 40 anys reconeixeria els missatges de la Susana d'avui?
0: Segurament pensaria que són uns disbarats. Probablement sí, jo crec que tots al llarg de la vida tenim diferents versions de nosaltres mateixos i si ara llegim, no sé si missatges, però és igual cartes o escrits, no, de fa 20 o 30 anys, ostres. Normalment fan una mica de vergonyeta, no dius, ostres, quines tonteries, quines perilles que preocupen en aquell moment, però en aquell moment et semblaven molt importants, no? I ja, bueno, això és perquè doncs, la vida ens va canviant i ens va portant per camins diferents, no?
1: Sí, no, és com aquests adolescents que és una tragèdia.
0: Exacte.
1: Tot el que els passa, però és que ells ho viuen així.
0: Clar, clar, però després amb els anys diràs, ostres, doncs no era per tant,
1: doncs
0: no?
1: Potser no era una tragèdia, no?
0: Exacte.
1: Però bé, la cosa, doncs a vegades va com va.
0: Sí.
1: Jo a vegades em plantejo, què té la novel·la negra que ens atrapa tant? Què té aquest despertar de festivals, de moviments, de lectures, de podcasts, de programes, de tele, no?
0: Jo crec que la novel·la negra enganxa perquè al capdavall parla de les pulsions humanes més primitives, no? Parla d'avarícia, parla de luxúria, de venjança, de molta d'ira, de tot aquest tema, aquestes pulsions que al capdavall tots les tenim dins, no? I moltes vegades ens diu que per travessar la línia, per creuar la línia, no fa falta tant, no? O sigui que qualsevol al final podria acabar delinquint o podria acabar fent alguna cosa doncs, que no està bé, no? I penso que tots ens sentim més o menys identificats amb aquestes històries i sobretot també és bo perquè li passen als altres i no passen a tu. No? Quan vas al cinema i veus una pel·li de terror ho passes molt malament, però quan s'acaba la pel·li dius, ostres, doncs jo no estic tan malament, saps? Doncs

0: històries és que si sapiguéssim, no, exactament com es construiran, tindríem tots allà un filtre, però no, de vegades és una frase, de vegades és una cançó, de vegades és una conversa, de vegades són diferents inputs que acaben confluint d'alguna manera. En aquest cas, doncs, també tenia molt a veure les imatges de la tele, no?, de com parlàvem de la sequera, dels pantans eixuts, no? Què passaria si un pantà quedés absolutament buit i aparegués un cotxe, què podria haver a l'interior. Llavors, a partir d'aquí vas tirant del fil, no? Però no, jo no tinc almenys jo, no sé, altra gent potser sí, una manera estàndard, no? Van apareixent històries, a vegades ve un diàleg o un personatge o un nom, depèn, no? I d'aquí vas començant a tirar del fil i al final acabes construint una mica la història.
1: Mm-hmm. I tu ets d'aquells escriptors que quan comencen a escriure una història sap com acabarà o t'hi va portant una mica la història?
0: Intento tenir una idea de com acabarà, no? Jo procuro tenir clar com començarà, com acabarà i un parell de coses que passaran segur. Però no sóc d'aquells autors que saben fins a l'última coma i que ho tenen tot planificat. Planificar està bé perquè t'ajuda a guanyar temps i perquè t'ajuda a endreçar. I, per exemple, en novel·les com aquestes, amb moltes trames, amb molts personatges, lògicament tens que tenir doncs, una mica d'ordre. Però em sembla que necessites també tenir doncs, la possibilitat d'improvisar o de canviar o de dir doncs, aquest personatge no em funciona o ara se m'acut això i podria fer que passés. És a dir, no ho vull tenir tot planificat, però sí que hi ha algunes coses que penso que és important tenir-les clares.
1: Mm-hmm. I aquest llibre ara ja fa un temps que es va publicar. Nosaltres, com que la història es van fer una aturada d'una temporada, doncs estem recuperant els llibres que ens han agradat i ens és igual que no.
0: Els llibres no caduquen.
1: Clar, de fet, jo sempre dic, un llibre és novetat sempre que no l'hagis llegit.
0: Clar, exacte, per tu és nou, no?
1: Per tant, si tu no l'has llegit, aquest llibre és nou, tant li fa quan s'hagi publicat. Exacte. És nou, si no l'has llegit. Per tant, aquesta novetat, Secrets ofegats, té el temps que té. Però jo m'imagino que, com que la teva producció literària no és d'un, ni de dos, ni de tres llibres, sinó que ja n'acumules uns quants, una xifra ben bonica, m'imagino que estàs treballant amb alguna altra història.
0: Sí, de fet estic treballant en un parell d'històries, una està ja
1: en
0: molt...
1: Un parell, és que no tenim prou amb una.
0: No, amb una no n'hi ha prou. Una està ja molt avançada, però haig d'acabar-la i no trobo mai el moment. Uh-huh. I l'altra tot just s'està encetant, no? Són dues històries molt diferents, una és negra, l'altra no. Però bueno, veurem com acaba. Tinc ganes ja de tancar aquesta, que ja fa temps que la vaig arrossegant, i a partir d'aquí doncs veurem quin camí fa.
1: Mm-hmm. I no podem deixar de preguntar-te, perquè tu, a més d'escriptora, ja hem dit que tenies moltes virtuts, però és que, a més, una d'elles és que ets codirectora del Festival Premià del Mal. Mm-hmm. I justament aquest passat cap de setmana n'heu celebrat la tercera edició. Doncs m'agradaria que ens diguessis, sé que encara és aviat per fer un balanç, però doncs, explica'ns una mica què ha passat per tot aquest festival.
0: Doncs bé, la veritat és que hem celebrat, com tu dius, la tercera edició, contents d'haver arribat ja a la tercera, que bueno, parla una miqueta de consolidació del projecte. El que preteníem, sobretot al principi, era posar doncs, Premià de Mar i Premià de Dalt en el mapa del circuit dels festivals catalans. Pensem que això s'ha aconseguit, la gent ja té clara que aquesta cita doncs, la té marcada i ja... La majoria d'aficionats al gènere coneixen el festival i venen des de diferents indrets de Catalunya, per tant, en aquest sentit estem molt contents i sobretot doncs, també contents de que tots els maresmencs tinguin, a part de Tiana, lògicament, de Tiana Negra, doncs un altre festival al qual poder acudir.
1: I tant, a més, sembla que realment ara mateix la novel·la negra gaudeix de molt bona salut, no? Ho veiem amb les xifres de títols publicats, de títols premiats també, últimament, i sobretot, doncs, també, com dèiem, amb festivals, amb taules rodones, amb activitats que al voltant del gènere se'n mouen moltes.
0: Sí, la veritat és que sí que hi ha una... no sé si és una revifada, perquè és un gènere... molt popular en general, però sí que penso que està en un bon moment perquè, francament, doncs, van apareixent sempre nous festivals, noves trobades, hi ha molts clubs de lectura també dedicats al gènere i hi ha molts lectors, lògicament. I sí, estem en un moment de molt interès tant a Catalunya com en general a tota Europa.
1: Fantàstic. I ara, per acabar, et volem fer una pregunta que és més una petició, més que una pregunta. De fet, ja te l'hem fet perquè tu ets una de les autores que ens agrada que es repeteix aquí, sí? O sigui, no és la primera vegada que vens aquí a l'Històries i això ens encanta que sigui així. I aleshores, doncs, sempre nosaltres recomanem llibres, ho fem tot l'any perquè ens apassiona fer-ho i ens agrada

0: que quan ens visiteu vosaltres, els autors de llibres, ens feu una proposta o bé d'un títol o bé d'un autor, amb l'únic requisit que a tu t'agradi.
1: Vale. Doncs jo recomano, ja que estem parlant de novel·la negra, recomano una novel·la negra, molt negra, que és Mystic River, del Denis Lehan.
0: Gran novel·la.
1: Gran novel·la.
0: I gran pel·lícula.
1: I gran pel·lícula, grandíssima adaptació cinematogràfica, jo crec que de les millors que he vist, perquè no és fàcil adaptar novel·les al cinema. És un llibre molt, molt, molt potent, molt ben escrit, que parla d'amistat, que parla també de secrets, de coses així que estan relacionades, de com canviem de quan som petits a quan som grans, i que posa molts temes molt socials damunt la taula. A més, el Lehan descriu molt bé tots aquests barris irlandesos de Boston, perquè són la seva...
0: Sí.
1: És el seu bressol, és on ell va créixer, i per tant el coneix molt bé. I és un llibre de personatges molt potents, per quatre personatges masculins, però també hi ha dos personatges femenins que realment tenen moltíssima potència, i jo les recomano molt.
0: Fantàstic, doncs prenem nota de la teva recomanació i t'agraïm moltíssim que ens hagis volgut acompanyar aquesta tarda aquí a l'estudi de Ràdio Argentona.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Moltes gràcies, a reveure.
2: Històries amb Sílvia Cantos.

0: Bé, doncs, moment ara de saludar la nostra col·laboradora i amb molta il·lusió tornem a rebre a la Diana Gasols. Diana, molt bona tarda, com estem?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, això sempre va bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, moltes ganes de tornar.
0: Crec que ets la primera persona que quan li pregunto per l'estiu em diu bé i no, quina calor que hi passa,
1: bueno.
0: No sé què. No, no, està molt bé.
1: L'obviem, la calor de moment, perquè jo crec que es quedaran nosaltres any rere any.
0: Sí, sí, a mi em deien, pensa que aquest és l'estiu, l'últim estiu més fresc de la dels que et queden.
1: Doncs...
0: Bueno, doncs, pensa que no calia que m'ho diguessis.
1: No, no, ja ens ho trobarem.
0: Doncs escolta'm, doncs, hem fet aquest any d'aturada i és un plaer tornar a tenir les col·laboracions que teníem i doncs m'imagino que ens portaràs novel·la negra, que deus tenir una pila de coses per proposar-nos.
1: Sí, sí, sí, és, i tant. És un plaer tornar a estar aquí. Uh-huh. I res, mira, porto dues recomanacions per començar.
0: Perfecte.
1: La primera recomanació és l'Arxipèlag del gos, de Philip Claudel. Uh-huh. Editat per Angla Editorial el 2019, i no sé si et sona l'autor.
0: Sí, sí, no l'he llegit, però em sona molt.
1: Ara, perquè abans d'entrar a la novel·la, vull explicar breument qui és Philip Claudel, uh-huh, perquè segurament li sonarà a molts i moltes oients, perquè coneixeran títols com Almas Grises, l'informe Brodbeck, o sobretot La nieta del senyor Lin. Aquí, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, Claudel és un escriptor, guionista i cineasta francès. Té una formació molt vinculada a la literatura, uh-huh, i ha estat professor durant molts anys. Però hi ha una part de la seva trajectòria que em sembla molt, molt interessant, que durant 12 anys també va impartir classes a la presó de Nancy. Uh-huh. Dius, bueno, anem a veure per on anirà, no? És un autor molt reconegut, com ja he dit, d'Almes Grises, que va obtenir el Premi Renaudot i l'informe Brodbeck amb el Goncourt dels Estudiants. Uh-huh. I la seva trajectòria no es limita només a la literatura. També ha escrit i dirigit cinema i, de fet, la seva primera pel·lícula com a director va ser Hace mucho, mucho que te quiero, i també va obtenir un premi. Uh-huh. I com a dada final... Aquest breu resum, uh-huh, és que des de 2024 precedeix l'Acadèmia Goncourt.
0: Ah.
1: O sigui, un personatge, un escriptor important, bastant rellevant. I ara sí, anem amb l'Arxipèlag del gos. Perquè és una novel·la força, força peculiar. És una novel·la una mica diferent de classificar. Uh-huh. Per què ho dic, això? Perquè parteix d'un fet que podria encaixar perfectament dins de la novel·la negra, uh-huh, perquè apareix, és l'aparició de tres cadàvers en una... platja, hi ha misteri, hi ha secrets, hi ha una certa investigació també, però no una investigació com estem acostumats, amb policies, no. És molt peculiar. Però és una novel·la, sobretot, diria, amb molta càrrega de crítica social, amb elements de thriller, però de novel·la negra, i construïda gairebé com una faula moral.
0: Carai.
1: És molt peculiar. Uh-huh. Dius, bueno, comencem que sembla que sigui tota novel·la negra, però encaixa molt la crítica. La història ens porta a una petita illa del Mediterrani, aparentment tranquil·la, la illa és fictícia, però ben podia ser real, força aïllada i on tothom es coneix. Un matí apareix a la platja els cossos de tres persones immigrants que han intentat arribar a Europa, i aquest és el punt de partida.
0: Val.
1: Un punt bastant ja... Bueno,
0: sí, sí, que ens hi podem fer la idea, perquè només cal obrir les notícies.
1: Sí, tant. I què passa quan els troben? Doncs precisament aquí és on comença el conflicte, perquè jo crec que Claudel no està tan interessat en explicar-nos com han mort aquestes persones, sinó en una altra cosa molt més incòmoda. Què farà la comunitat amb aquestes persones? I a part d'aquí, perquè l'aparició d'aquests cadàvers arriba en un moment especialment delicat per la illa, hi ha interessos econòmics en joc, i que es conegui el que està passant pot tenir conseqüències. I per tant, apareix una pregunta també que sobrevolarà tota la novel·la. Uh-huh. Què passa quan la veritat entra en conflicte amb els interessos?
0: Oh, ja t'ho dic jo, que l'amaguen.
1: Ja, doncs per aquí pot anar el tema. A partir d'aquí veurem diferents reaccions. Qui vol saber què ha passat, qui prefereix callar, qui vol protegir els interessos de la illa, qui considera que és millor fer desaparèixer aquests cossos. Bueno, hi ha una peculiaritat també en aquesta novel·la que a mi em va semblar molt interessant. Els personatges no tenen pràcticament nom.
0: Mm.
1: És com... El lector ho fa com sobrevolant aquests personatges. Claudel els identifica per la seva professió o per la seva manera de com són coneguts a l'illa.
0: Uh-huh.
1: Per tant, tenim personatges com el metge, el professor i d'altres coneguts pels seus mots com l'abella o Amèrica. I això al principi pot resultar una mica curiós, però després te n'adones que té molt de sentit, perquè l'autor no necessita saber els noms, que nosaltres coneguem els noms. Uh-huh. El que li interessa realment a l'autor és que què representa cada personatge dins d'aquesta comunitat que podria haver ser una altra.
0: Uh-huh.
1: D'aquesta manera, els personatges deixen de ser únicament persones concretes i es converteixen en figures que representen diferents actituds i comportaments dins de la societat, aquesta uh-huh. microsocietat de l'illa. Sí. I també jo crec que s'entén molt millor aquesta idea que comentava abans, on tot funciona gairebé com una faula o una alegoria moral.
0: Uh-huh.
1: De fet, mentre el llegia, tenia la sensació que la illa era una societat en miniatura, extrapolada d'una uh-huh. societat, no? Que canvies la illa per un poble i funciona igual,
0: yeah.
1: o una ciutat, o fins i tot, podem dir, un país.
0: Uh-huh.
1: I moltes de les actituds que apareixen a la novel·la ens resulten perfectament reconeixibles. Perquè, evidentment, el llibre parla de la immigració i de les persones que moren intentant arribar a Europa. Parla de la por, del silenci, de la culpa, de la hipocresia, els interessos econòmics i, sobretot, de la nostra capacitat per mirar cap a una altra banda quan la realitat ens incomoda.
0: Uh-huh.
1: Llavors, a vegades, quan llegia, no?, em plantejava preguntes, no? Què farien nosaltres si explicar la veritat posés en perill la nostra manera de viure? Això és el que l'autor arriba a transmetre, no? És molt fàcil jutjar per als personatges dient jo això no ho faria. Evidentment, hi ha coses molt cruentes.
0: Uh-huh.
1: Jo no ho explicaria, jo no callaria. També destacaria molt aquesta ambientació de la illa, perquè la illa és un personatge més.
0: Uh-huh.
1: És una illa molt petita, on tothom es coneix, una societat que no entres dins d'aquesta comunitat si no ets d'allà,
0: uh-huh.
1: i és molt opressiva. És com si darrere d'aquesta postal, que inicialment la illa comença uh-huh. molt bé,
0: sí.
1: que és molt bonica, que a més té un projecte econòmic d'unes termes, a poc l'autor fa que sigui com opressiu a mesura que va descrivint com es transforma aquesta illa. Però això també és veritat que fins aquí una mica el resum de la novel·la. Faria l'advertència als lectors, no?, que no és una novel·la negra convencional.
0: Uh-huh.
1: Hi ha un fet criminal, això sí, hi ha misteri, hi ha una investigació, però no és la típica història de la policia, com ja he dit.
0: Uh-huh.
1: Aquí el misteri és gairebé l'excusa que utilitza Philip per parlar d'aquesta microsocietat. I aquesta és la seva força, uh-huh. aquesta novel·la. Bueno, fins aquí la primera recomanació.
0: Pues déu-n'hi-do, molt bé, intensa, molt, molt, molt concreta. M'agrada molt això que ens hagis portat una novel·la que no és sui generis novel·la negra, que de mm-hmm. fet algun dia m'agradaria que ens fessis allò, un ventall de les diferents novel·les dins de la novel·la negra.
1: Vinga.
0: Que si el cozy crime,
1: vinga.
0: Que si la policia, que la que tu doni la gana. Però perquè a vegades tinc la sensació que potser parlem, posem etiquetes o subgèneres i això, i potser no, potser algun oient se'ns perd. Llavors m'agradaria que tu, com a experta mm-hmm. que ets en la matèria, ens fessis allò una dissertació.
1: Doncs si vols un programa, porto diverses propostes i cribem. I a més no es limita a una etiqueta de dir aquesta és novel·la negra, aquesta policíaca. A vegades n'hi ha novel·la policíaca o negra que és històrica.
0: Mm-hmm.
1: I de fet, en aquesta, la segona, aquesta no serà ben bé això, però he portat alguna coseta de novel·la negra uh-huh. històrica, però fem un programa així, si vols.
0: Perfecte, doncs em semblarà genial. Doncs si et sembla, aquesta setmana ho deixem aquí i ja t'esperem amb moltíssimes ganes a la propera perquè ens facis o més propostes o aquesta classe magistral de gèneres.
1: Gràcies.
0: Diana, sí, ja. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

I bé, fins aquí l'Històries d'avui, el tercer d'aquesta setzena temporada. Espero que hagueu gaudit com a mínim tant com nosaltres ho hem fet preparant-lo. Ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta hora i comptar amb Susana Hernández per parlar de la seva novel·la titulada Secrets ofegats. També haver retrobat la Diana Gasols, la nostra especialista en novel·la negra. Avui ja veieu que tenim un programa fosquet, tot ell, eh? I per descomptar, recomanar llibres a tothom, res no ens agrada més. Ara, com sempre, us deixem amb música. Avui la banda sonora de l'Històries l'ha posat Alanis Morissette, cantant i compositora canadenca, que al llarg de la seva trajectòria ha venut més de 60 milions de discos, 33 dels quals per Jagged Little Pill. Ha estat nominada 14 vegades als Premis Grammy i n'ha obtingut el guardó en 7 ocasions, gens malament. A més de l'àlbum de l'any, el 1996, també ha rebut 12 Premis Juno, que vindrien a ser els Grammy del Canadà. Nosaltres primer hem escoltat Ironic i ara us deixem amb la seva cançó You Are Now, una cançó potent, de molt de ritme i això sí, amb una lletra que vessa bilis. I res més, salutacions de Sílvia Cantos, qui us ha estat parlant amb l'ajuda d'en Joan Ferrés als controls. Espero retrobar-vos a tots la setmana vinent. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana i millors històries.

0: Tribula Ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Ràdio Argentona.
3: Yeah. 104.6 FM.
4: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encuriosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem. La petita cuca de llum, la formigueta i un clàssic com la gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt!
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat de l'Ixtú, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oi.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita Cuca de Llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món, si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu de l'orella que arriba el conte de la formigueta.

0: vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó, travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: És clar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la Mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es beu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal! Que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
2: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
3: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
2: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
3: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
2: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000? Dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: «I a què treu cap això?»
5: Uh-huh.
4: Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió «treure cap». Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir «a que treu cap que no li parlis», i es referim a «per què no li parles» o «què vols aconseguir no parlant-li». Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

hagués, pujaria una màquina del temps i aniria enrere. Fins ahir a l'hora del pati li diria, hola, formigueta, com et dius? I potser posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perri Perri i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues encara.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 149 del Maresme Jan. Sigueu tots molt benvinguts. Aquesta setmana deixeu-me que us expliqui una experiència personal que m'he trobat. Anava jo per l'autopista, viatjant per l'Empordà, i quan ja tornava cap a casa, paro compte en un dels molts indicadors que diu França, i a baix Francia, perquè tot ha d'estar en llengua catalana i en llengua castellana. No fos cas que un espanyol que viatgés per les nostres terres no trobés la bona direcció i, com qui no vol la cosa, fes cap al Congo belga per culpa dels indicadors en català, que podria ser, Jo creia que la llengua catalana era reconeguda per un idioma nacional, igualment que el gallec i que l'euskera. Doncs no, són llengües de segona divisió, que han anat sempre, que han d'anar sempre subtitulades en espanyol, com les pel·lícules. No perquè no s'entenguin, no, solament perquè els espanyolistes acèrrims no s'emprenyin. És així. Per això tenim tots els indicadors duplicats. En canvi, tenim indicadors i nomenclàtors en anglès i aquí ningú s'emprenya. Al contrari, això ens dona, és més cosmopolita. Tothom entén quan arriba una cruïlla que s'ha de parar perquè hi ha una senyal que diu stop. En canvi, si la senyal diu pareu, la quantitat d'accidents que hi haurien seria immensa. Per exemple, també, en lloc d'esmorzar o almuerzo, perdón, desayuno, que a les Espanyes es diu així, posem brunch. I tothom ho entén i ningú protesta. Segurament és perquè entenem que l'anglès, com que es parla a Gibraltar, és també un idioma de l'Estat. No fos això, Continuem parlant dels espanyols. Aquesta setmana fa 9 anys de l'1 d'octubre de 2017, en què volem votar, acte democràtic per sobre de tot, els espanyols van entendre que era un cop d'estat i varen atacar els votants amb violència suprema per part de les forces de seguretat, altrament conegudes com a Guàrdia Civil i Policia Nacional. Recordo que per complir amb l'expedient varen jutjar alguns dels policies i en les seves declaracions deien «No he visto más odio en los ojos de los votantes que los d'aquel día». Intel·ligent la policia, Quina cara faries tu si quan un grup de persones, la majoria grans, gent gran, pacífica, sense cap interès de voler exercir només que el dret de votar, una camada de bèsties amb cascos i porres t'ataquessin. Quina cara faries? Tu també posaries cara d'odi? Jo diria que cares d'agraïment no era normal que em posessin. No ho he dit. Els varen declarar innocents a la majoria, i els que no, amnistiats directament. És que la policia és la policia. Cosa que els que van enxampar amb fairi o petards a casa, armes perilloses per sobre de tot, encara estan pendents de sentència. I això no és venjança, és aplicar el dret constitucional. Des d'aquell dia en què vaig estar present amb l'atac de les forces de seguretat espanyoles, que quan per la carretera veig un cotxe de la Benemèrita, cosa que abans no se'n veien mai, i ara te'ls trobes a cada 2x3, què voleu que us digui? Se'm remou l'estómac. I ara sí, me'ls miro. I me'ls miro, no ho diu a ningú, amb una miqueta d'odi i molt de ressentiment. I dels fets en qüestió, em fa 9 anys, però ho recordo com si fos avui. M'ha quedat gravat a la memòria, però cada 1 d'octubre, com que vist davant de l'escola on vàrem ser agredits, recordo el moment de l'entrada al pati de policies
en formació de tortuga. Crec que es diu així. És igual. En formació abans de l'atac. Sí. Són les batalletes d'una persona d'edat. Sí. Però voleu que us digui una cosa? Ni oblit ni perdó.

0: Arribat en aquest punt, encetarem l'agenda cultural del Maresme, que és llarga. Déu-n'hi-do, eh? Però deixeu-me que abans donem pas de Doña Virtudes, que ja la tenim aquí al costat, que ha arribat ja, ella tota trafegada. Bona tarda, eh?
1: Hola, benvinguda, hola, bona tarda. Pensava que se li va passar.
0: El què?
1: El presentar-me.
0: No em passaria mai.
1: Por eso lo digo. Ja tiene una X.
0: Senyor Carles, em sembla molt bé, però podia parlar davant del micro.
2: Ah, sí.
0: Que
2: sí.
0: El sentiria.
2: És que el tenia molt lluny i no...
1: Uy, pues ha sido modosito, porque se le oye.
0: La setmana passada, m'estàs dient que el programa passat no vas presentar a Doña Virtudes.
2: Al final.
1: Sí. Bueno, al final, porque le he hecho una mirada así como...
3: Em va fer una mirada a Doña Virtudes que vaig quedar eclipsat.
1: La caída de ojos que tengo.
0: Penso que això té una llista negra.
3: I tant.
0: Jo per això sempre ho faig. No, perquè no vull estar a la llista.
3: D'ara en endavant m'ho apuntaré, que el primer que tinc que fer és presentar-la.
0: Molt bé. Us sembla que anem per l'agenda? Comencem amb un acte... Sí, anava a dir un acte, us explico. Diumenge, dia 4 d'octubre, o sigui passat demà, Tramantina.
1: Tramantina.
0: Un espectacle de dansa suspesa, en procés de creació entre la memòria i l'aire.
1: Ostres.
0: Us ha quedat clar, això?
1: A mi sí.
0: Sí, lo de la dansa.
1: Lo hacen volando.
0: Tramantina és un projecte escènic que vol homenatjar a partir del moviment a les tramantinaires, aquelles dones del Pirineu, guardianes d'una memòria herbolària que recorrien camins antics portant remeis, resina i coneixement silenciosos. Unes figures hereves d'un coneixement que, tot i no deixar constància escrita, persisteix al territori a través de la transmissió oral. És un espectacle que la Berta Baliu ha dut a terme en un procés de recerca arreu del país, escoltant àvies, herbolàries i familiars de les anomenades tramantinaires.
1: Molt bé, sembla molt bé.
0: Sí. Doncs li direm...
4: No era el mateix que les remeieres?
0: Sí, evidentment, són... Però diguem-ne que les tramantinaires és el nom que històricament s'ha donat a aquestes dones que baixaven del Pirineu per la tardor i que anaven pels pobles portant aquestes herbes, no portaven farigola, portaven herbes, per exemple, nosaltres tenim aquí una, anava a dir, un aprenent, no tan aprenent de tramantinaire, que és la Rosa Galí.
1: Que sabe, la Rosa, no diga eso, eh?
0: I llavors fa olis amb herbes, sí. I de més. Doncs aquesta gent eren les tramantinaires. Si tirem més enrere, 1500 i així, les cremaven per bruixes.
4: Mira, t'ho anava a dir.
1: Però he dit una cosa que le voy a aclarar una cosita, perquè jo l'he provat. La farigola... Es fantástica para desinfectar. A mi gato le pegaron una zarpada en el cuello y lo curé con farigola.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: No soy tramantinaire, ¿eh?
0: Molt bé. Doncs mireu, teniu un gat i es fot una esgarrapada, foteu-hi farigola.
1: Sí, màgico, eh?
0: Continuem amb l'agenda. Continuem amb l'agenda. També diumenge 4 d'octubre a les 7 de la tarda al teatre... Perdoneu una cosa que no hem dit... El Tramantina, hem dit diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda a Can Gasol, Centre de Creació Escènica de Mataró. I vinga, i continuem a Mataró, també diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, al Teatre Monumental, Vientos del Pueblo. Un espectacle, Vientos del Pueblo, és en castellano, eh? Perquè algú a casa no se'n dona compte. Un espectacle del Pep Tossart que rep homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta d'una intensitat i compromís excepcionals. Val? Sí? És un espectacle que dura els 90 minuts, és un espectacle, com us he dit abans, que és en castellà. Autoria, Miguel Hernández, són els seus poemes, amb la direcció d'en Pep Tossart. Dramatúrgia i interpretació Pep Tosar i Evelyn Arevalo, interpretació musical del Carles Daniel, Marc López i Èlia Bastida, escenografia del Roger Orra, espai llumínic de la Natàlia Ramos i la Gabriela Bianchini i composició, arranjaments i direcció musical del Carles Dènia.
1: Molt bé.
0: Més coses. Guillamino.
1: Guillamino?
0: Sí, això és un concert. Ara us explico. El Casal de l'Aliança, dijous 8 d'octubre, o sigui, és la setmana que ve, sí? A les 9 del vespre, al Casal de l'Aliança de Mataró. R i B és el nom del nou disc d'en Guillamino. Després de 7 anys de silenci, ha trigat 7 anys a fer aquest disc.
1: Bueno, o sigui, pues serà estupendo.
0: Serà l'hòstia. Que conté les essències del ritme en blues de principis dels 90. El més ensucrat i el més soulful, l'esperit de l'època es creua amb una onada trobadora pop de guitarra elèctrica amb coros.
1: Ostres.
0: És complicat, eh?
1: Però hauria de ser complicat,
0: però
1: sí.
0: No us ho perdeu. Si sou seguidors d'en Guillamino, doncs ja ho sabeu. Dijous 8 d'octubre a les 9 del vespre al Casal de l'Aliança de Mataró. Més coses. Divendres 9 d'octubre al Teatre del Cafè Nou, també de Mataró, 3 estrelles. Una comèdia d'una companyia que es diu Estrellades Teatre, que dius, i fan 3 estrelles, tot porta. És una onada d'aire fresc. 3 dones de mitjana edat, de personalitat i vivències diverses, es troben en un indret abstracte, en una dimensió lliure on, com a divertimento, posen en relleu les incoherències, absurditats que trampegen cada dia.
1: Ens passa molt. Passen moltes coses.
0: Això ja l'estava esperant. Ja estava esperant. Doncs mireu, la fitxa tècnica, l'autoria i la interpretació són de la Diana Aymerich, de la Consol Calzado i de la Gisela Parra. I la direcció de la Eva Buitrago. Més coses. Divendres també, 9 d'octubre, a les 8 del vespre, a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró, Cap Lloc del Tot. Cap Lloc del Tot entrellaça diverses històries de persones que han creuat l'Atlàntic entre Espanya i Argentina al llarg de diferents generacions. A través de testimonis, records i fotografies, l'obra mostra vides marcades per la migració, les famílies separades, la recerca d'un lloc al món, etc, etc, etc. La companyia és la companyia La Frenètica, no podria ser d'altra manera, i els membres de l'equip són la Sara Marco, la Mar Martí, la Núria Orellana, l'Àlvaro Filipuzzi, el Ramon Micó, la Laura Dafa i la Camil Latron. Aquest espectacle comptarà amb servei de traducció simultània amb llengua de signes catalana.
1: Això està molt
0: bé. Cosa que és important. Sí. També, eh? Vinga, continuem. Dissabte 3 d'octubre, o sigui demà, a les 5 de la tarda, Vila Romana, Torre Llauder, hi ha el Lucernae, la llum de l'antiga Roma. És una activitat familiar, una visita guiada. Sabeu què eren les llànties? No són les taques. No. I per què servien?
1: Eren làmpares, no?
0: Sí. Amb aquesta activitat aprendrem de forma pràctica quin era el procés de creació d'una llàntia i descobrirem aquest objecte tan curiós que servia per il·luminar la casa en l'època romana. Llavors no tenia els interruptors.
1: Ni els rebuts, ni els rebuts.
0: Ni els rebuts de la llum. Doncs bé, és una activitat gratuïta amb un aforament limitat de 20 persones cada passe.
1: És xulo.
0: També, demà dissabte 3, a 3:45 de la tarda, a la presó de Mataró, la presó que evitem. Jo no he evitat mai en una presó, de moment. No ho descarto.
1: Nunca es tarde, en esta vida nunca es tarde.
0: Projecte de mediació entre art, arquitectura, per descobrir i reflexionar sobre l'edifici de la presó a través de tres activitats participatives i amb mirada crítica. Activitat per conèixer l'activitat de l'edifici, perdó, per conèixer l'arquitectura de l'edifici a partir de l'activació de tres jocs. Doncs ja ho sabeu. Si voleu anar a la presó...
1: Ah, no, no, no. No, gràcies.
0: A visitar, a visitar, a visitar.
1: Home. Ah, ni a visitar. No, no, no, no.
0: Vinga, més coses. Continuem ja. Deixem estar. Matrons, anem cap a Argentona. Argentona es representa una obra de teatre que es diu Permagel. Una obra de la Victòria Spumberg que... Us ho dic amb temps. És el... divendres 16 d'octubre a 8:45 del vespre a la sala de Argentona. Us ho dic amb temps perquè pugueu comprar les entrades, perquè no digueu és que no m'has deixat temps. No.
1: Quin dia era?
0: 16.
1: 16. A quina hora? A quina hora?
0: A 8:45 del vespre. Vale. És una obra de 70 minuts. Aquesta és una obra que està basada en la novel·la del mateix nom de la Eva Baltasar, que ha sigut un llibre que s'ha venut molt. I la Victòria Spumberg està en un moment de creació que tot el que toca és un èxit. Sí? Preneu nota, el dia 16, val? Vinga, continuem. I d'Argentona anem a Vilassar de Mar, que es celebra el 34è cicle de concerts Rosa Sabater amb el duet Ad Lucem. El duet al Lucen. També demà divendres, dia 3 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Sala Cultural Maria Rosé Carrau de Vilassar de Mar. El cicle de concerts continua el 3 d'octubre, com us hem dit, a 6:45, amb el duet al Lucen, format per Lugo Bolívar, que és un contratenor, i la Belisana Ruiz, viola i tiorba. Ho sento molt, no m'ho pregunteu. No sé el que és una tiorba, però ho buscarem i us ho direm.
1: Tranquilo, ja preguntarem a la intel·ligència artificial.
0: Sí. Que proposarà un diàleg sonor entre tradicions i renovació a través de peces sacres i profanes inspirades en la música europea del segle XVI i XVII. També hi haurà una cloenda d'aquest cicle la propera setmana, el 10 d'octubre, a la mateixa hora, 6:45, amb l'actuació del pianista Luis Fernando Pérez. El preu de l'entrada, això que li interessa sempre...
1: A mi m'interessa molt el preu, sí.
0: És de 15 euros i es poden adquirir una hora abans del concert a la guixeta. A
1: l'entrada. Bueno, está bien, son muchos.
0: Ara una cosa que li agradarà, la virtut és tasta al Masnou.
1: Ostres, és gratis?
0: Degustació de productes de gastronomia local B+.
1: B+, i què vol dir?
0: B+. Us convidem a degustar productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la Veo Alella. Això està bé, eh? Això pinta bé, eh?
1: Piques i te dan vinillo.
0: Menges al... A veure, piques no.
1: Ah, no piques
4: sempre, nada. Sempre que surt la paraula vi se'ns alegra la cara.
0: Sempre. Preu.
1: 10
0: euros.
1: 10 euros. I piques tot el que quieres? O catas tot el que quieres?
0: Li comprarem un martell a la llibertat, perquè pugui picar tot el que vulgui, no? No. Ara us dic, això com sembla que són. En aquesta ocasió es degustaran embotits de Can Rac, maridats amb vins de la Veo Alella.
1: Ah, bueno, está bien esto, ¿eh? ¿Y cuánto vale?
0: 10 euros.
1: 10 euros, bueno.
0: Sí?
1: Sí, eh?
0: Doncs vinga. Continuem. 14a Fira d'Entitats del Masnou. També demà dissabte, dia 3, hi ha programada aquesta fira a la plaça de les Dones del Tèxtil, des de les 6 de la tarda fins a les 9. Sí? Una fira d'entitats. Que dius, què hi ha de nou? Res, és una mostra perquè conegueu les entitats que hi ha al Masnou. I és així.
1: Bueno, però és gratis, no?
0: Això sí.
1: Pues hay que ir, hombre, pobre gente. Todo mireu, lo que trabajan.
0: Una repetició. Abans us hem dit de que la sala d'Argentona representava Permagel el dia 16. Doncs demà, dia 3 d'octubre, es representa a la sala escènica hi ha el Pericot del Masnou. És que pel mateix preu feien dues representacions. És el batec de la vida, el vertigen de desaparèixer. Una dona que es defineix com a lesbiana suïcida, sentint-se en un viatge interior en què desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de la supervivència. És complicat, eh? És complicat, eh?
1: Però... És aquesta, la de Parmacell?
0: Sí, Parmagel.
1: Quasi, ah, Parmagel.
4: Quasi que per entendre-ho tindries que repetir-ho.
0: Doncs no ho repetirem. Vinga, de Masnou anem baixant cap a l'Ella i passat demà, diumenge, dia 4 d'octubre, 2:15, teatre familiar amb The Incredible Box, de la companyia Letal. Després hi ha l'altra companyia, que és la qual, però bueno, aquesta és Letal.
1: Letal, bueno.
0: Quan fa 150 anys es va estrenar The Incredible Box, va ser tot un èxit, tot i que en aquell temps la gent buscava la raresa i la deformitat a les barraques de la fira. Ells els mostraven l'excel·lència. Molt bé, em sembla molt bé que anem reparant els micròfons, aquestes coses, però la gent que està a casa va sentint un cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Senyor Carles Pereira, sembla que...
4: Tinc, com es diu allò, un
1: tic.
0: Incontinència digital.
4: No, tinc... Jo no puc seguir.
1: Un toc.
0: Doncs bé, us deia això. Diumenge, 4 d'octubre, 6:45, a l'Espai d'Arts Escèniques de l'Ella, The Incredible Box.
1: Ai, pues tiene que ser interesante, sí. Ara que lo pienso.
0: També es pot entrar, es vendrà entrades una hora abans a la taquilla d'aquí. Val?
1: Diumenge, ha dit, no?
0: Diumenge. I continuem. Demà dissabte, 3 d'octubre, a Canet de Mar, ballada de sardanes.
1: Olé.
0: Amb Sardaxou Electrònic.
1: Que és

0: la cobla contemporània. Més coses. Continuem a Canet, diumenge, 4 d'octubre a les 7 de la tarda, concert Trencadís amb Amant Trio a la Sala Odeon. Sala Odeon de Canet, que no cal que us digui res més, està a la plaça 1 d'octubre. A les 7 de la tarda és un concert homenatge al modernisme i Antoni Gaudí, on Amant Trio, amb la soprano Acel Mossad, el pianista Manel Ruiz i el guitarrista Ahmad Diab, ens delectaran amb un meravellós i emotiu trencadís de peces musicals de diverses cultures de la Mediterrània. Molt interessant. Continuem, i de Canet ens anem a Arenys, a tocar. Diumenge, dia 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, Nena, una comèdia sobre cuidar, estimar i no perdre mai el sentit de l'humor.
1: Ay, pues me encanta. Pero eso de Nena, a mí una vez me dijeron que era despectivo.
0: No.
1: ¿Eh que no?
0: No.
1: Es simpático.
0: Es simpàtic. D'això és a la sala Els Seràfics d'Arenys de Mar. I continuem a Arenys. També diumenge, dia 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre Principal, concert de l'Ernest Prana. Gira, Torno a casa. Un cantant. I continuem. Divendres, dia 9 d'octubre, continuem a Arenys, presentació del llibre Danses Sagrades d'en Pompili Massa. Sí. No rieu.
1: No, és
0: danses,
1: que...
0: Danses Sagrades Catalanes, a la sala d'actes de la Biblioteca d'Arenys de Mar, presenten Pompili Massa. Pompili Massa és un coreògraf i un estudiós de la dansa molt reconegut d'aquí, del Maresme.
2: Però és un llibre.
0: Presenta un llibre, sí.
2: Ah, de dansa.
0: De dansa.
2: I no hi haurà cap representació de dansa?
0: No ho diu.
1: Mejor hay sorpresa.
0: Però...
2: No? Igual és sorpresa.
0: Doncs ja ho sabeu, com us he dit abans, divendres 9 d'octubre, a la sala d'actes de la Biblioteca del carrer Bonaire d'Arenys de Mar. I una cosa que... Ara us ho explico. A Calella, aquest cap de setmana de 3 i 4 d'octubre se celebra l'Ironman.
2: Ah, sí?
0: Barcelona-Calella. O sigui, amb la qual cosa...
1: O sigui,
0: la cartera nacional 2 sí. Queda tallada amb la... Amb la cosa que dius, bueno, per què? Perquè han de passar els corredors, aquests fan l'Ironman. Jo sempre... Escolta'm, fem una trobada de gegants i tallem la Nacional 2.
1: Seria precioso, eh? Ara que lo dice usted.
0: No.
1: Ah, no?
0: Si no vas amb calça curta i amb samarreta i fas molt suat, no es pot tallar.
1: La pues oiga, 2, acaba de dar una
0: la,
1: idea
0: la Nacional 2 no es pot tallar, a no ser... Perquè, esclar, llavors jo pregunto una cosa. Jo, per exemple, que vull agafar el cotxe i no puc passar pel Nacional 2, haig de passar. Ara és gratuït a l'autopista. Abans, quan tallaven la Nacional 2, també era gratuïta. Però tinc que fer més quilòmetres. Qui em paga la diferència de quilometratge?
1: Sí. Recuerde-se usted.
2: Clar que tu te solidaritzes amb l'esport.
0: No. Jo no em solidaritzo amb res.
2: Que vinguin
0: els senyors organitzadors de Calella, que omplen els hotels i aquestes coses i que em paguin a mi la diferència de quilometratge.
1: Sí, sí. I el dolor de cabeza. Acuerdes usted en nuestros viejos tiempos. Jo tinc que dir
2: que alguna vot participa.
1: Pues muy mal.
0: Em sembla molt bé. A veure, us explico. Això de l'Ironman té tres circuits, un de natació, una volta de 3,8 quilòmetres pel mar Mediterrani. El mar Mediterrani és de tots.
1: Que hagan lo que quieran, sí.
0: Sortida i arribada a la platja de Calella. Ja està bé. Ciclisme. Recorregut de dues voltes en bicicleta per completar els 180,2 quilòmetres entre Calella i Montgat. Aquí és on...
1: Pues que vaya por el Paseo Marítimo, ¿no? No se puede ir por el Paseo
0: Marítimo.
1: Talla
0: la Nacional 2.
1: Vaya.
0: Jo crec que hauríem de fer, no sé... una corrua de tràilers, per exemple, per la Nacional 2, i que els aparquessin allà al mig, i ja està. I per acabar, una cursa a peu, un recorregut de 3 voltes per completar els 42,2 quilòmetres des de Calella al llarg de la costa, passant per Santa Susana i Pineda de Mar, que són els pobles que tenen al costat.
1: Però molts quilòmetres,
0: Sí, doncs això...

0: és aquest diumenge.
1: Però és un cop.
2: Sí.
1: A l'any.
2: Vinga, vinga, perquè seré su sobrino, sembla, no?
1: Bueno, és que...
0: Si em sembla perfecte, em sembla perfecte. Jo l'única cosa que dic és que demanem tallar a Nacional 2 per altres coses.
1: Et posaré un exemple. La famosa cursa del Corte Inglés.
0: Això la fan a Barcelona.
1: Correcte. Comenta-li un barceloní, tots els carrers tallats, el transport públic que es desvia, l'única opció que li queda és el metro, perquè, clar, no es pot tallar el metro, perquè la cursa va pel carrer, no va per sol, pel d'això. Estaria en la mateixa situació amb la qual estem debatint ara.
2: Sí, sí.
0: Sí, que, bueno, però...
1: Amb un estat d'emprenyament, dient, perquè em tallen la Nacional 2.
0: Bueno, perdona. Jo he escoltat declaracions de gent de Barcelona que diu, escolta'm, per què hem de tallar tot Barcelona si no agafem carrer Montaner amunt, carrer Val més avall i 40 voltes per allà i ja està, no?
1: Sí, però és el centre de Barcelona, és l'eix de Barcelona. Automàticament que talles l'eix de Barcelona, no, talles tot Barcelona.
0: No, jo accepto tot això. L'única cosa que dic...
1: Però és un cop l'any.
0: No, sí. L'única cosa que dic és que per altres activitats demanem per tallar la Nacional 2 i a veure què et diuen.
1: No estaria malament proposar una cursa de gegants des de Tallà fins a Cabrera o fins a Pineda o fins a Lutigui per la Nacional 2.
0: Per què no?
1: Perquè es podria proposar.
0: Llancem aquí la idea.
2: És molt bona, la idea.
0: Que sí?
2: Jo mire que...
0: Va, i l'última cosa que ens queda per parlar. Benvinguts a Pagès 2026 al Maresme. Tres explotacions agrícoles, tres allotjaments, un restaurant de la comarca participen de moment en la gran festa de la pagesia catalana els dies 3 i 4 d'octubre.
2: Ole, m'encanta.
0: Entrar a l'hort on creixen les verdures que mengem, posar cara als pagesos que les cultiven, comprar directament al productor i completar la jornada menjant o dormint al territori. Aquesta és la filosofia de Benvinguts a Pagès, la festa, que torna aquests dies, 3 i 4 d'octubre, o sigui, demà, dissabte i diumenge. Benvinguts a Pagès. És una activitat, jo crec que està enfocada per tota aquella gent que es pensa que la llet surt amb tetabric, de les vaques, surt directament amb tetabric, que el tomàquet...
1: O el pollastre ben basat.
0: Que el pollastre ben basat, o aquestes coses així.
2: Está bien, y para los niños, porque los niños pocos han visto conejos o gallinas o huertos. Ben macetas. Ahora porque está muy de moda.
0: Us sembla que deixem aquí la gent de...
2: Sí.
0: Perquè continuem parlant de Benvinguts a Pagès.
2: Vale.

0: Com us hem dit abans, parlem de Benvinguts a Pagès i una de les activitats és el restaurant. Restaurant que es diu, la restauració, que ens diuen de que hem de, aquests restaurants que participen en Benvinguts a Pagès, a part de l'agricultura ecològica, i un dels restaurants és, o un no, el restaurant, és el restaurant Xalavia a Argentona, del carrer Gran número 8. I per parlar-nos del restaurant Xalavia tenim a la Núria. Núria, bona tarda i benvinguda.
1: Hola, bona tarda, bona moltes tarda. Gràcies.
0: Sou l'únic restaurant maresmenc que participa en aquest Benvinguts a Pagès d'aquest any 2026.
1: Doncs a Maresmenc no ho sé, a Argentona segur que sí.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, quina diríem que és la peculiaritat del restaurant Xalavia perquè participa en el Benvinguts a Pagès?
1: Doncs mira, nosaltres ens hi hem volgut afegir, com vam fer fa uns quants anys també en aquesta campanya, perquè donem molta importància al bon producte. I evidentment de proximitat, o quilòmetre zero si pot ser, per fer uns bons plats, un menjar, que nosaltres diem bons aliments, és un dels nostres lemes, per fer, amb bons aliments pots fer bons plats. No?
0: Molt bé. Veig que és un restaurant que esteu obert des del 2017, o sigui que
1: sí,
0: porteu
1: correcte.
0: 9 anys ja, i que a més feu botiga de menjar per emportar també.
1: Exacte, sí, sí. Ja des del principi doncs vam fer aquesta doble vessant. Un restaurant, tan sols un restaurant petit, amb una terrassa molt mona, i a part doncs tenim la mateixa local, doncs la part de takeaway, no? De menjar per emportar.
0: Molt bé, perfecte. I dintre de la vostra carta, quin diria que són els plats estrella del restaurant Xalavia?
1: Ui, n'hi ha uns quants. I mira, diria que el que triomfa a la nostra carta són plats senzills, però molt ben fets. Val? Des d'uns canelons, una crema de carbassa i moniato que té molts adeptes,
0: sí.
1: I la fem tot l'any perquè bueno, això té molts, molts fans. Fem cuina de mercat, evidentment una mica estacional, però també fem alguna clocada d'olla a la cuina fusió amb cuina asiàtica, per exemple un wok de verdures o un hummus o plats una mica més multiculturals.
0: I llavors, diguéssim que tots aquests plats els feu amb ingredients de quilòmetre zero.
1: Sí, procurem que hi hagi el màxim percentatge possible. No? Tenim proveïdors d'aquí mateix al poble, de la comarca i d'altres comarques de Catalunya. Tot el que podem ho fem amb aquests ingredients, perquè és la nostra manera també, a part d'obtenir bon producte, de donar suport, no?, a la pagesia, que és un sector que està molt, molt maltractat en aquest país, pensem.
0: Per què és un sector que està maltractat?
1: Doncs perquè els productors se'ls exigeixen moltes tasques administratives, per exemple, molta burocràcia, hi ha molta competència deslleial, també de producte que ve de fora, preus rebentats, que sovint que no compleix normatives de pesticides o que, en fi, hi ha molta casuística, no? Però penso que la gent que treballa bé i que són d'aquí de prop és els que hem d'apostar per això, no?
0: Molt bé, però vosaltres també teniu competència, diguem-ho així, doncs, amb restaurants de menjar ràpid, coses d'aquestes que ara s'estan tan de moda, no? Que abans parlàvem en l'editorial de que ara s'ha posat de moda això dels branys i d'aquestes coses així, quan resulta que la gent que ve de fora, en lloc de buscar restaurants de cuina anglesa o així, haurien de buscar cuina típica del país que visiten.
1: Sí, bé, hi ha gent de tot, eh? De gent forana, n'hi ha que aprecien també molt la cuina mediterrània i la cuina catalana i busquen ja establiments doncs, que tinguin aquesta mena de cuina. Però és veritat que s'està generalitzant molt l'ús de, bueno, el consum de producte ràpid i de mala qualitat. S'està empobrint el paladar de la població, jo crec, en general. I això doncs, va també en detriment de la gastronomia, no? Que nosaltres tenim una gran cultura gastronòmica en aquest país.
0: Mira, aquí, això de que empobrir el paladar és una cosa que me l'apunto perquè és una frase que m'ha agradat molt, perquè realment és així. Perquè vosaltres,
1: sí, sí.
0: Per exemple, a la carta teníeu plats típics com pot ser un fricandó o aquestes coses.
1: I tant, sí, fricandó, sí. Una galta, els macarrons típics,
0: els
1: sí,
0: macarrons, sí.
1: De postres també, doncs, la crema cremada, la flam, en fi, els arrossos i les fideuàs, que...
2: Ai, quina gana m'està entrant.
1: Moltes. Sí, oi? Sí. Doncs això. I això del paladar ho deia també perquè ens hi estem trobant cada vegada més, que potser veiem que clients que no saben apreciar, diferenciar una cosa d'una altra, no?
2: Bueno, yo creo que sí,
1: pels ulls,
2: yo creo que sí. Lo que pasa, que es lo que decimos, la cocina, o sea, yo lo digo por la gente joven, yo lo veo con mi nieta, que le gusta el McDonald's y todo eso, pero cuando prueba un plato bueno, oye...
0: Sí.
2: Lo que pasa es que no quieren hacerlo, que es diferente.
0: No, y otra cosa es que cada vegada hem perdut més la costum de cuinar a casa.
1: Això és veritat,
0: això sí. Sigui pel temps, sigui per el que vulguis, però vull dir, amb moltes raons, però hem perdut la costum de cuinar a casa. Però,
1: és veritat.
0: Gràcies a això, doncs hi ha llocs com el Xalavia, que a part d'anar a menjar allà, també pots anar a buscar el menjar i emportar-te a la casa, no?
1: Exactament, sí. Pots encarregar i fem també petits càterings o, bueno, els típics arrossos per emportar. Una mica... Per exemple, ara que has comentat això de que cada cop es cuina menys, doncs també ho notem per les festes de Nadal, que aquestes matriarques cuineres que feien menjar per una colla de gent,
0: sí.
1: Cada cop en queden menys d'aquestes. I
2: això
1: també llavors les famílies busquen solucions a això, en establiments com nosaltres, que cuinen com de casa, però bueno, per
0: sí,
1: emportar.
0: Sí,
1: no?
0: per poder-se emportar a casa. Doncs, bueno, queda feta la falca, perquè d'aquí 2 dies estarem a les festes de Nadal.
1: Sí, és veritat, ja. No ho sembla, amb la calor que fa, però sí.
0: Jo el que es proposo és que, per exemple, feu una cata, per exemple, de fer uns pèsols amb sèpia, amb pèsols d'aquí de Llavaneres o diguéssim del Maresme o amb pèsols congelats i llavors fem una cata a veure quin trobem més bo, no?
1: Podríem fer l'experiment,
0: podríem fer l'experiment.
1: amb diferents tipus de consumidor també,
0: sí,
1: de comensal. Eh?
0: Sí, també,
1: sí, sí,
0: també. Molt bé, doncs, escolta'm, Núria, encantats d'haver compartit aquesta estoneta amb tu. Recordar-vos que el restaurant Xalavia de Regentona participa en aquest Benvinguts a Pagès 2026, aquest cap de però participeu aquest cap de setmana amb algo especial?
1: És el 2, 3, 4 d'octubre.
0: Sí.
1: Sí, doncs bueno, el que fem és potenciar, fer com un menú on serà gairebé tot de molta proximitat, d'acord? Però, bueno, jo us animo a que mireu tota la carta també, perquè, en fi, trobareu
0: Núria,
1: moltes coses i molt...
0: Ho
1: molt...
0: podem mirar per internet, també?
1: Sí, xalavia.cat.
0: Xalavia.cat.
1: I si no, per les xarxes, Instagram i Facebook, també ens trobareu.
0: Molt bé. Doncs res, us convidem a anar al restaurant Xalavia i si no hi podeu anar el 3, 4, 2, 3 i 4, hi podeu anar la setmana següent o l'altra o l'altra o l'altra i podeu encarregar per Nadal el que vulgueu. D'acord, doncs. Núria,
1: doncs
0: moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Vinga, salut.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Continuem parlant de Benvinguts a Pagès 2026. Abans hem parlat amb la Núria del restaurant Xalavia i ara parlem amb el Roger del Petit Vaner de Vilassar de Mar. Que el Petit Vaner de Vilassar de Mar és un pagès, un productor d'horta. I parlem amb en Roger. Roger, bona tarda i benvingut al Maresme Jan.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bona tarda. Què feu al Petit Vaner? Va.
3: El Petit Penedès és un petit projecte d'agricultura ecològica que vam crear fa uns 14 anys a Vilassar. Personalment, jo vinc del món de l'educació social i havia treballat amb gent amb problemes d'exclusió social i un dia em vaig canviar la vida i em vaig posar de pagès per una cosa que ja em tirava de fer anys i vam començar amb una mà al davant i darrere, com aquell que diu, i ara després de 14 anys som gairebé els únics pagesos d'horta que quedem al poble, o sigui, en què hem un dos més que estan a punt de jubilar-se, una mig gas, i som una mica l'esperança que encara queda de produir verdura aquí a Vilassar.
0: Però escolta'm una cosa, quan dius això de que horta ecològica, quina diferència hi ha amb la habitual que podem consumir?
3: La diferència quan es parla d'horta ecològica és d'intentar no... O sigui, el pagès, de norma natural, vol treure el màxim rendiment de les seves terres. I com més quilos tregui, doncs millor, més es guanyarà la vida. Llavors, durant els últims 30-40 anys s'han passat en fertilitzants i en posar química en el que és els camps perquè tothom vol treure el màxim de quilos possibles. Llavors, els últims anys hi ha hagut una tendència que és de petits productors que volem tornar a fer les coses com les feien els nostres besavis o avis, allò el que es feia abans, no ens hem inventat gran cosa. I és treballar més respectant la terra i cuidant-la i deixant-la molt millor que ens l'hem trobada. I això indica que quan tu no poses tants químics a la terra, doncs treus menys rendiment en aquest sentit. Però la cuides i la verdura que treus d'aquest camp és molt més bona i té més té un altre tipus de tarannà, vale? Perquè ens entenguem. Llavors, jo no vull posar-li químics, no m'agrada en aquest sentit. Yeah. És principalment una miqueta la diferència entre el convencional que va buscar quilos i, bueno, però llavors, una miqueta tornar als orígens.
0: Però llavors, diguem-ho així, diguem-ne qualsevol empresa, la seva fita és... Anava a dir, tindre uns guanys o, si no, subsistir. Llavors...
3: Sí, llavors això, clar, es repercuteix a vegades una mica amb el preu. No, ara mateix, per exemple, nosaltres, històricament, no sé, però un exemple, els enciams durant fa 20 anys sempre s'han vengut a un euro, sí. Per dir alguna cosa, no? Sí. A molts jocs sempre una moneda de referència. Jo, quan vaig començar de pagès, un euro era un enciam per mi. Ara ens trobem un moment que per nosaltres un enciam ja l'estem venent a 80. Ja han canviat amb aquests 10 anys. Per què? Perquè tots els costos de no posar químics vol dir que tenim menys quantitat, és de més qualitat i busquem públic que busqui la qualitat, no la quantitat ni el preu. Llavors, per buscar preu hi ha les grans superfícies, que per això sí que és més barat, però la qualitat no és la més òptima. Llavors, una cosa és omplir panxes i l'altra cosa és alimentar-se. Llavors, nosaltres el que fem al final és augmentar una miqueta aquest preu.
2: Bueno, també cuideu la salut.
3: Sí, també, entre altres coses.
0: Oh, però llavors, no ho sé.
3: Digues.
0: Deixa'm que faci una mica d'advocat del diable.
3: Sí.
0: Llavors resulta que esteu traient un producte al mercat que és per aquí, per biopijos?
3: No és ben bé per biopijos, perquè a vegades aquest producte que compres tan barato, el que hi ha al darrere és una explotació a treballadors, val?
0: Sí.
3: I a un sistema. Llavors, el preu de les coses són el preu de les coses. Llavors, què passa? Que hi ha una tendència que veiem de molta gent que cada cop menja més ultraprocessats. Aquests ultraprocessats et provoquen que tinguis més malalties. Llavors, jo sé que aquest enciam, que és un preu just, val 80, em poden dir, no? És que és caríssim. Bueno, doncs busquem una solució amb l'administració i que ens ajudin a subvencionar part d'aquest treball per donar alimentació a la gent, no? Llavors, al final és un concepte de valors, on tu vols gastar els diners, si amb un ultraprocessat que és barato o amb un producte natural. Si és car, és un preu just. Jo no em poso si és car o barato, és qualitat. Llavors, si vols uns nutrients pel teu cos, tu els esculls on te'ls vols agafar. Jo no m'hi poso, eh?
0: Ja, no. Però, esclar, és que resulta que estem en uns moments que ja no parlem de l'habitatge, però resulta que l'habitatge que està pels núvols, resulta que si volem menjar mínimament sa, és més car. I moltes vegades el fet de no poder menjar més car no ve marcat per la intenció, per la voluntat, sinó ve marcat per la butxaca de cadascú.
3: Sí, és veritat. Mira, nosaltres els costos Jo, per exemple, sóc un pagès, però no tinc terres pròpies, estic de lloguer. Llavors, jo també pago un lloguer per les terres, m'apliquen l'IPC, cada any pago més per les terres, cada any pago més per el segell ecològic, cada any pago més per totes les eines, cada any pago més als treballadors per l'IPC. Jo també tinc un increment general de costos.
0: Llavors,
3: què passa? Que ho haig de repercutir en algun sentit. I tot això que provoca? Que molts cops, molts pagesos, com és el cas, i amb el que estem parlant avui, que és el Benvinguts a Pagès, què ens agrada? Obrir la finca un dia en especial, que aquest 2-3 d'octubre que fem el Benvinguts a Pagès, perquè la gent vingui i vegi i ensenyem i expliquem totes aquestes cosetes que a vegades és una mica el tòpic de no, és que això és molt car, que això no sé què, doncs els hi expliques, els hi ensenyes i hi veus que es faci una economia circular, que vol dir que els diners que es gasten amb nosaltres es queden al territori i et doneu d'alimentació i que quan hi ha una sèrie de vincles i, pues, amb els consumidors, pues, que puguin venir a l'hort i gaudir dels nostres espais i conèixer-nos i saber una realitat que veiem que dins de l'àrea metropolitana i la construcció i les vivendes i tot això, cada cop queden menys pagesos. Al final ens haurem d'anar a Lleida o a Girona profunda per conèixer pagesos, perquè cada cop s'està concentrant més l'agricultura en mans de gent més gran. I els petits com nosaltres, que els que busquem és fer biodiversitat, fer diferents tipus de llavors, recuperar coses que feia la gent fa temps que no prova, pues som els petits els que ens encarreguem de gestionar aquest petit pulmó verd, que en aquest cas és Vilassar. Sí, Vilassar sí. Té molta terra, però està tot molt o abandonat o especulatiu, i que plantem i que cuidem l'entorn, plantem arbres, pues els Benvinguts a Pagès es va molt bé per això, per ensenyar a la gent i sobretot a la gent gran, als avis. A vegades quan venen, diuen, ostres, veuen verzes allò al terra, o veuen unes bledes, o veuen les figues, o veuen coses, diuen, els hi fa tornar una mica orígens. Però si no, estem els quatre que quedem i cada cop ens estan fotent més traves a nivell especulatiu, perquè, clar, el terra val del peles i el propietari vol, li agradaria fer pisos, però estem allà nosaltres batallant. Parlo d'allò, però parlo una mica del sector, una mica
0: sí,
3: en general.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Pues és una mica, doncs, el Benvinguts a Pagès ens ajuda una miqueta a obrir les portes i que la gent vingui i coneixi petites realitats, no? I per què aquest ancià amb el 80? Doncs pues mira, t'ho explico, per això i per l'altre. Llavors, és millor comprar aquest ancià amb el 80 que no un... que després una altra cosa. Hi ha supermercats que a vegades vas, l'altre dia anava a un supermercat a Mataró mirant, comprava aigua, i vaig veure que un ancià semblant al meu valia 2,40, saps? I fet una mè, una... Llavors clar, dius, ostres...
0: Qui és que fa l'agost aquí? El pagès aquí, no, eh?
3: No, aquí el que fa l'agost normalment són els intermediaris, els que, com cada cop el que es busca des d'Europa, no t'ho diran amb la veu alta, des dels governs i així, el que es busca a vegades és que la producció de menjar la tinguin poca gent. No els agrada que hi hagin 200.000 pagesos, ells prefereixen que hi hagin 1.000 i els controlem. I entre tots fem un preu tancat i entre tots ens gestionem, acordem preus. I quan hi ha molts petits, doncs aquests són emprenyadors i per això cada cop ens posen més traves i més coses. Però bueno, com que molts cops estem per vocació, no per guanyar diners, perquè si volguessin guanyar diners estaríem en un altre sector. Estem per vocació.
2: I vosaltres veneu per internet? Porteu a les cases?
3: Sí, nosaltres ho fem per internet i tenim la nostra pàgina web. Intentem buscar canals, però què passa? Que tenim pàgina web, elpetitbaner.com, i què passa? Que quan tu busques verdura ecològica, doncs primer et sortiran els grans, no? Que són els que han posat la publicitat a internet, no vull dir noms d'empreses, no? Però et comences a sortir a totes, i tu surts a baix de tot en petit. Llavors, és difícil que a vegades et trobin per aquí, no? I, bueno, pues que treballem molt el boca a boca i la confiança, que és el que ens agrada.
0: Això és important. Això és important. Doncs escolta'm, Roger, moltes gràcies per compartir la teva experiència aquí al Maresmejant. Una cosa que abans l'has dit, però ha passat. Si volem contactar amb vosaltres, el Petit Baner...
3: El Petit Baner... al petitbaner.com hi ha la pàgina web, que aquí veureu el projecte, i si no, per l'Instagram i per les xarxes ens podeu trobar. I nosaltres obrim les portes a tothom que vulgui venir a veure'ns i a xerrar. Si algun dia voleu venir a fer un programa, us invitem a que vingueu a fer el programa a casa. I veureu...
2: Ah,
3: fareu cata? Bueno, la casa no, diem que és tota la finca on estem llogant. Nosaltres, jo, per exemple, particularment, vinc a Mataró amb un pis, però em passo el dia a lo que és la meva, com la meva casa, que és la finca en si. I llavors, pues, em passo més temps a l'hort amb les gallines i que no a casa a vegades, no? Però bueno, això... Però sí, estem oberts a que passin coses i contents en aquest sentit, i que ens truquin i que ens diguin i que fem, i bueno, hem d'anar explicant la nostra història i contents, i amb il·lusió, que és l'important.
0: Perfecte, doncs, Roger, que no perdis mai aquesta il·lusió. Sí. Nosaltres des d'aquí et deixem molta sort i que continueu amb tot aquest projecte del Petit Baner, d'acord?
3: Moltes gràcies. Continueu endavant amb aquest programa tan maco que feu i anem parlant.
0: Molt bé, gràcies.
2: Vinga,
3: adéu.
0: Mireu, abans ho hem explicat, el Benvinguts a Pagès, que és aquest projecte on resulta que hi han explotacions com la del Roger, que ens acaba d'explicar, que és la Horta Ecològica Pla d'Amunt a Palafolls, que també està dintre d'aquest projecte, o l'Hort d'en Dídac de Mataró, que és del torrent d'en Piques de Mataró, que també doncs, són diguéssim, agricultures ecològiques. Dintre d'aquest altre projecte també hi ha hotels, allotjaments, diguéssim, que queden dintre d'aquest projecte de Benvinguts a Pagès, que és a l'hotel Bella Nit a Canet de Mar, del carrer Caldeta, número 15, a l'hostal Portofino d'Arenys de Mar, de la Riera Bisbe Pol 4, o les cabanes a Dos Rius, al veïnat de Can Rimles. Per cert, els cabanes a Dos Rius els vam posar en contacte amb ells, van dir que els enviéssim un correu electrònic per poder-los entrevistar avui, però no ens han contestat. Deuen tindre molta feina i no ens han contestat. Restaurants, només hi ha el Xalavia, que ja hem parlat amb la Núria, i això és aquest projecte tan maco de Benvinguts a Pagès, que no s'acabi aquí, sinó que continuïn, que no sigui una flor d'un dia que ens recordem tots de l'agricultura ecològica i de més el 3 i 4 d'octubre i fins l'any que ve no en tornem a parlar. N'hem d'anar parlant cada dia. Ho deixem aquí, això.

0: Arribats en aquest punt, tenim la primera col·laboració de la temporada del nostre historiador, el professor Josep Chauvet. Bona tarda, benvingut, Josep.
1: Bona tarda, ben trobats.
0: I un altre cop aquí, com no, la temporada passada.
1: Com la temporada passada.
2: Sí, s'ha canviat el look, eh?
1: Certs. A millor, naturalment.
2: Por supuesto.
0: Molt bé. De què parlarem?
1: Bé, prèviament, doncs, abans he sentit que es parlava de Tayala Nacional, Iron Man,
0: sí,
1: aquestes
0: sí.
1: coses. Recordo quan es feia l'1 de maig, Mataró es tallava la General davant de l'estació, fins al tros, fins al...
0: Perdó, quan dius quan es feia l'1 de maig? La festa del treball.
1: La festa del treball, l'1 de maig. Que em sembla que l'any passat no es va fer i, per tant, no es va tallar. Fins a la ronda i amunt.
0: Ja, però llavors podies passar per dalt.
1: Sí. Però per aquests motius també es tallava.
2: Bueno, era diferent, para bien.
0: Però a més, es tallava tot el dematí?
1: No, el temps necessari perquè es reunís la gent i es comencés a manifestar. No era tot el matí.
0: Pues l'Iron Man, sí.
1: Per suposar.
2: I esto es el deporte, de unos cuantos que le guste.
1: Sí. I aleshores, repenent la temporada passada...
3: Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Si ho penses, tot acaba. I aquest cafè també.
1: Però sempre hi ha un moment ridícul. Abans del final.
0: Com quan caus en una batalla i el cavall et passa per damunt.
1: Com quan trobes l'amor de la teva vida, però no l'has trucat.

penso quan sigui gran. Ser conscient del que vaig arriscar, dels moments que no vaig dubtar a perdre'm quan calia avançar. Accepto totes les pors, tornaria a cometre els errors,

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

missatge no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te remengat.

0: Bona nit, són les 11. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens, després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia. Requires
0: justice. Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Clara.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, És un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys, amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó, amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
2: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses, per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports. Amant França Ripoll.
1: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
1: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but...
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
1: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.

0: esportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulić, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulić, el tècnic blaugrana.
1: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'inextremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord es

0: encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat, i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
2: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
3: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
2: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
3: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
4: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
3: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i l'ultradreta.
5: Yo creo que ha habido una corrupción real. Y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
3: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
2: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
2: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
7: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
2: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
8: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Nadi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel, Navi Pillay, ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
11: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
2: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
12: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa fusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
13: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
12: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
2: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, tres dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, tres dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, cinc dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
8: El temps.
2: Néstor Gómez.
15: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
2: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
16: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivament i perfectament preparats.
2: Font d'Almanac han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes d'Almanac a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
17: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
2: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
18: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado pues desde el lanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
2: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
8: 3CAT Info.
2: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam d'Editorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
19: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
20: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
19: A l'actor Oriol Pla ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
21: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
19: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
22: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
19: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
23: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
19: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
2: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
24: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
2: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
24: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
2: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
25: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos.
0: van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
2: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya.
1: L'àlbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
2: El disc publicat fa només una setmana està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
3: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
2: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
4: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
8: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
25: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
5: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuny.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
26: The picture shows something and it's not a big injury, but
27: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
26: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
5: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
5: El Madrid-Vila-Real en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A un quart de cinc, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
8: 3CAT Info.
5: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulić ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulić, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
5: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3/4 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 3/4 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primors i 11, Terrassa 15.
8: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals el 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
0: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadia Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize, amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'il·lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem, doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més, les màximes més altes s'esperen que toquin, xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3Cat Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Però el president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
3: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
18: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
3: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
19: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
3: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
20: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
21: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
22: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
23: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
20: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
1: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
24: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
25: I was very fortunate to die.
26: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
24: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
27: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti,
0: Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti.
24: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
8: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts cap.
5: The picture shows something and it's not big injury, but...
6: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que el Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81.

0: fem, com ho fem i allò que volem fer.
1: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el Tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
3: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
4: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
5: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a

0: clar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
2: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
2: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
3: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
2: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
4: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
2: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
1: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
5: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
6: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
8: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
9: Prohibiran les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
8: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
10: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin i donant-li la mà apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
11: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
12: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves obres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
11: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
7: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
7: 3CAT Info.
1: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
15: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
1: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
16: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
17: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
7: 3CAT Info.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
2: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
18: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
2: A l'actor Oriol Pla ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
19: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, als teatres, a les biblioteques.
2: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
20: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? Una escriptura que intenta com insistir en el desig.
2: Un altre dels premiats, Àlex Uller, qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
21: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
2: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victòria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
22: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
22: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
1: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
23: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca otro.
1: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
24: El álbum habla de,
0: intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
1: El disc publicat fa només una setmana està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
3: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
1: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya. Es una roca,
7: tiene patas nuevas. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
4: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
7: Esports.
1: Amb en França Ripoll.
5: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
24: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
5: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
25: The picture shows something and it's not a big injury, but...
26: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
25: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
5: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
27: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
5: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
6: 3CAT Info.
5: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
8: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
5: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla, a 3/4 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 3/4 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
6: Trescat Info.

0: Es la una. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts a reactivar la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavets, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPD, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: País Valencià, que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia. Requires
0: justice. Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'ilesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem, doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3Cat Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui
17: de medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
18: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
19: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
20: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
19: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
21: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
19: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
22: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
23: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
24: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
25: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que no el podem pagar-los.
22: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
26: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La Magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
27: I was very fortunate to die.
28: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
26: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
29: Yo que en un momento
1: puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera ya sin ti.
26: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manuel González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but...
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que el Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrà.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem.

0: fons.
1: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
3: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
4: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
5: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
3: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
6: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que

0: van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
0: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
2: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
3: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
0: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
1: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
7: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
8: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
7: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
9: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
10: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
11: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
10: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, Al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
6: 3CAT Info.
1: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
14: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
1: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
15: també creiem que el paper de Trescat és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
16: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de Trescat a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
6: 3CAT Info.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam d'Editorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Jané Ribà.
17: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
18: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
17: A l'actor Oriol Pla ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
19: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
17: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
20: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? Està una escriptura que intenta com insistir en el desig.
17: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
21: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
17: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jan de Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
22: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
22: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
1: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles del TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
23: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
1: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya.
24: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
1: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli. productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
0: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
1: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
2: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
6: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
3: Per aquest partit, Manuel González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc. Ha jugat Fortuny.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
5: The picture shows something and it's not a big injury, but...
25: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
3: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
26: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
3: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
6: 3CAT Info.
3: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els del Gris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
27: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer. En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3/4 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 3/4 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocamp masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
6: Tresca Info.

0: Són les dues. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el front ampli d'esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'inextremist perquè continuï sent el candidat d'esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte. Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el front ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda.